L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la formació vocal Capella, que acaben de publicar un disc anomenat Morgan. I la segona entrevista serà amb la violinista, cantant i compositora Bruna Anfruns, que acaba d'editar un nou disc. El disc porta per títol Cabells al vent. Per cert, avui volem donar la benvinguda a una nova emissora de ràdio, Amposta Ràdio, que s'incorpora al nostre programa a través de la xarxa. Comencem. Naina, des del País Valencià, i Jules, des del Principat, uneixen forces en el tema Cara de cul, una relectura del conegut tema d'Oques Grasses, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però el traslladen a un terreny sonor més contemporani. Naina i Jules, amb el tema Cara de cul.

0: penso en tu.
1: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Les efemèrides arriben aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de fer el repàs a les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 6 de juliol de 1954 neix el pianista i compositor Josep Mas Kitflus. El 6 de juliol, però de 1985, més de 100.000 persones van omplir el camp del Barça en el concert d'en Lluís Llach.

Seguim amb les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 7 de juliol de 1976 neix el guitarrista, cantant i compositor Oriol Saltó. 5 anys després, el 7 de juliol, però de 1981, neix el cantautor Joan Colomo. El 8 de juliol de 1946 neix el cantautor Albert Batiste, integrant, entre d'altres, dels Tres Tambors i del grup de folk. El 8 de juliol, però de 2023, va morir el guitarrista i cantant Josep Maria Llongueras Llongue. El 9 de juliol de 1984 neix el cantautor Guillem Roma. El mateix dia, però de 1992, 10.000 persones a la Monumental de Barcelona viuen en directe al concert de mitjanit del Sau. El 9 de juliol de 1998, després de gairebé 2 anys de la mort d'Esteve Fortuny, la Dharma torna als escenaris a Pineda de Mar. El 10 de juliol de 1973 neix el cantant i compositor Andreu Rifé, i el mateix dia, el 10 de juliol, però de 2012, Mena Chatroi publica el seu darrer disc Guia de petits senyals. L'11 de juliol de 1968, Lluís Llach interpreta per primera vegada l'Estaca en directe a la Cova del Drac de Barcelona. L'11 de juliol, però de 1970, La Trinca presenta el disc Festa Major. I l'11 de juliol de 1977, neix el cantant, músic i compositor Eric Vinaixa.

0: Més efemèrides. El 12 de juliol de 1972 neix Haldor Mar, guitarrista i cantautor. I el 12 de juliol, però de 1975, Rafael Subirachs va cantar la cançó prohibida Catalunya Compte Gran a les 6 hores de Canet.
1: Gràcies, Pamela, i com sempre, fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Continuem aquí a Tulicat amb una de les nostres entrevistes i avui parlem amb una de les components de la formació Capella, que acaba fa poc temps de treure un disc al mercat, que porta per títol Morgan. És la Bego de la Iglesia. Hola, Bego, i benvinguda aquí a Tulicat.
1: Hola, com esteu? Moltíssimes gràcies.
0: Des de l'any 1994 que Capella funciona, però per aquells que no us coneguin més de prop, primer de tot, qui forma aquest grup, que per cert és un grup vocal?
1: Sí, és un grup vocal i té una especificitat, que és que som 6 membres i això no sol ser molt habitual. Dos homes, en Joaquim i en Guillem, un fa més part de baix i també part de percussió, i en Guillem, que fa més la part de tenor, i després quatre dones, n'Esther i na Sophie, que serien les veus més agudes, i na Carol i jo, que estaríem més enmig, més mezzos. I així, bueno, aquests som els membres de Capella. A part, després, tot un equip darrere de gent que... tècnics de so, de llum, managers, tota aquesta part que també és important, que no és visible, però que fan molta feina també.
0: Bego, Morgan, aquest disc és un homenatge, no?
1: Sí, és un homenatge en part. O sigui, és un homenatge i també és un disc de molt d'agraïment, ara ho explic. És un homenatge, sí, perquè hi ha una cançó que és Morgan Blues, que a més dona nom, posa títol en el disc, i és un homenatge a Víctor Uris, harmonicista d'harmònica coixa bluesant, una persona i un músic fantàstic, que amb nosaltres va tenir una trajectòria molt íntima i de molta col·laboració, i que com que ens va deixar fa 2 anys, bueno, us feia il·lusió participar dels homenatges que se li han fet, i nosaltres pensàvem que teníem... no es deute, perquè ell mai era tan generós que no estaven mai en deute amb ell, no? Però que sí que ens feia il·lusió fer una cançó dedicada a ell. I una de les coses més curioses que ens va passar va ser que el dia que el varen conèixer, que estàvem preparant una col·laboració, per cert, a l'Auditorium, que és allà on varen presentar el disc, fa 30 anys, ens va convidar a casa seva i ell anava en cadira de rodes perquè va tenir un accident de moto quan era jove, i quan ens va obrir la porta va aparèixer amb un lloro, com si fos un pirata, no? I era el seu lloro Morgan, i ens va enamorar aquell lloro perquè imitava la veu que més estimava, que era la veu de l'harmònica i la veu d'en Víctor, i vàrem pensar que nosaltres com a Capella som lloros, no? Som Morgans, perquè nosaltres també com a grup vocal aquelles veus que estimam els fem pròpies, els intentam arreglar de qualque manera perquè

0: que representa moments molt significatius del grup, no? Des de la Balanguera, que és el nostre himne, fins a So de Pastera, L'amo de Son Carabassa, que són cançons més populars, però després també hi ha una cançó que han recuperat de fa molt de temps, que li hem donat dues voltes, que és Mà, perquè és molt identitària, no?, de la nostra part mediterrània. Després hi ha també Xori a Xori, de Miquel Laboa, que la vam aprendre un moment molt, molt, no sé, important per nosaltres com a grup, que era en el País Basc, en família, una ciutadania, i ens van donar a conèixer aquest himne, que ja, bueno, que ja és un himne, no?, que, de Miquel Laboa. No sé, que té un conjunt de peces que per nosaltres, a nivell de grup, d'aquesta trajectòria de 30 anys, són moments com a molt significatius. I el fil conductor de Morgan és tot això, no?, que representa aquest contingut divers.
1: Morgan, doncs, és una barreja de composicions originals, també de temes tradicionals i també de revisió de temes que ja estaven publicats, no?
0: Sí, exactament. I tot això, a més, amb un segell que pensam que ara estem en un molt bon moment de grup, allà on, bueno, ses veus ja, després de tants anys de cantar junts, sonen molt ensemblades i estem molt contents del producte, no? I a més que s'ha fet molt bona feina també a nivell d'enregistraments, és molt directe, i pensam que a dia d'avui, amb tanta tecnologia i tanta, bueno, intel·ligència artificial també pel mig, que sigui un so tan directe, tan autèntic i tan proper, fa que sigui, per nosaltres és un valor afegit.
1: Bego, abans parlaves de la presentació del disc. Com va anar aquesta el passat dia 23 a l'Auditorium de Palma?
0: Nosaltres el vàrem viure com un dia com molt emotiu, ple de família, d'amics, de gent que li feia ganes veure cap pel·la després d'anys de veure molts en un auditorium també, no? I hi havia una mica el públic que mos coneix de sempre i després aquella gent que feia estona que no mos veia i que li feia il·lusió veure un concert molt complet, no? Perquè, clar, implicava, a part de la part musical, tota la part d'escenografia visual, que darrere hi havia molta feina d'imatge, no?, de projeccions de llum, i va ser molt guapo, perquè l'auditori com a espai ho permet, tècnicament és una sala fantàstica perquè està equipadíssima, i després els nostres tècnics varen fer molta feina en aquest sentit. Varen projectar audiovisuals de Josi Malis i d'Anna Júlia Dot, que han fet per cada una de les peces un acompanyament visual molt especial, i després tot el disseny de llums era d'en Toni Adrobé, que també, bueno, mos acompanya i mos coneix i sap cap on mos ha de dur amb s'il·luminació, i va ser una feina fantàstica. I la part sonora també, perquè en Paco Ballester, que és el nostre tècnic, ha fet molt d'anys feina a l'auditorium, coneix molt bé la sala, i la veritat és que mos vàrem sentir còmodes. Va ser un concert molt viscut, jo diria com a molt nu, perquè va ser molt directe, molt, no hi havia res enregistrat, la gent estava molt a prop de l'escenari, va ser molt guapo, una cosa com molt autèntica.
1: El disc Morgan ha estat presentat, òbviament, a les diferents plataformes digitals musicals, però també en físic. Què trobem en el disc en físic?
0: En el disc físic hi ha la part, igual que quan obris un llibre, no?, que pots tocar, que pots olorar, pots, no?, hi ha tota la part de disseny que complementa molt bé les cançons, perquè veus en Morgan, no?, veus els colors, veus les textures i veus l'explicació de cada cançó, i també és per cada disc, i està explicat allà, no? Llavors, tenir-lo físic també és entendre-lo més, perquè tota la part material el que fa és, bueno, això mateix, no?, materialitzar moltes idees, i quan ho veus i ho toques encara ho entens més. I la gent que no va venir en el concert o que no mos pot veure en directe, després tenir el disc és com poder complementar la part de contingut i entendre cada una de les peces d'una manera diferent. Hi ha les lletres

0: nostres escrites, hi ha tota la part de persones que han participat també amb els noms i llinatges i ja fas una composició de tota la gent que ha participat. La part del disseny i la il·lustració per jo és preciosa, l'ha fet una Júlia Dot i és fantàstica. I no sé, que hi han posat com molta cura i jo crec que això se nota, no? Quan fas una cosa amb tant de detall i tanta dedicació, jo crec que, bueno, que això és un producte que se nota.
1: El grup, la formació Capella, al llarg de la seva trajectòria ha tingut actuacions tant a Mallorca com a fora del territori, a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Europa. Heu participat a la vegada en events importants i ara estem recordant que, per exemple, heu compartit escenari amb una llegenda com en B.B. King. Quines experiències en recordes d'aquests, els vostres 32 anys primers, Bego?
0: Doncs, ja has dit, l'experiència amb B.B. King va ser fantàstica perquè, a més, és una persona acollidora, propera, que ens va fer sentir com a molt bé, perquè que després de compartir amb ell escenari ens cridés per anar al seu vestidor i estava allà amb fruita única i exclusivament, i mos la va oferir, mos va agafar el disc, no sé, una persona tan entranyable que varen dir, ostres, saber haver-lo conegut també en aquesta vessant, no? I va ser un luxe. Això ho recordem fantàsticament. Després una altra aturada especial dins aquest viatge de 32 anys va ser els Premis Max a Sevilla, que vàrem ser la banda sonora dels Premis Max allà en el Teatre de la Maestranza. Vàrem estar una setmana amb gent fantàstica del teatre, de la dansa i de la música, tots junts allà visquent i preparant la gala, i allò va ser amb Valdén a teatre, amb Dago i Dago, amb Antonio Canales. Bueno, va ser com una experiència i dius, ostres, què m'ha passat, no? Vàrem anar també al Festival de Leipzig fa uns anys, i en el Grande Haus, que és un espai de no sé quants de pisos, ple de gent, perquè allà la gent, quan hi ha el Festival a Capella de la ciutat, tota la ciutat se converteix en un escenari, llavors allà estava tot ple i miraves cap a dalt i no t'acabaves amb la mirada la quantitat de gent que hi havia, i clar, dius, ostres, a més si tindré pànic escènic, no? I això ho recordem també com a una, no sé, un moment molt increïble. I també, per exemple, hem vengut a Girona, amb Barmestàs, a Sala Ludegas, a Catalunya, a Barcelona, vull dir que, no sé, que també hem fet coses més properes, per exemple, nosaltres aquí hem cantat en el Torrent de Parells, no sé, hem fet espais impressionants, alguns de més a lluny i alguns de més propers, que no li volen llevar importància tampoc, perquè ho hem viscut com a molt intensament.
1: Ja per acabar, Bego, suposem que a partir d'ara continuareu presentant en directe aquest treball, Morgan.
0: Aquesta és l'idea, perquè després de tanta feina convendria donar-lo, sí, a conèixer quan més millor, no? I tenim molta il·lusió per això. Per ara fa estona que no venim a terres catalanes, excepte en el Festival de Girona, que fa molt poquet que sí que hi vàrem anar, i que va ser, la veritat és que sempre que hi anem és un gust. Però bueno, estem fent calendari de gira, el que passa que com que estan recents els discs, encara no han tancat algunes dates. I sé que, bueno, que per exemple aquí estan mirant a diferents pobles que tenen auditoris així amb aquestes condicions. I després farem també formats més reduïts, allà on no hi hagi tant de necessitat tècnica, sinó que també puguem presentar amb un format més reduït la part de Morgan que volem donar a conèixer, perquè pensam que val la pena. I bueno, pendents de tancar dates, i si algun programador mos està sentint, que s'animi a fer el contacte, i estarem encantats de poder fer el concert.
1: Doncs ja ho sabeu, Capella tenen un nou disc al mercat, el títol és Morgan. Hem estat parlant amb una de les seves components, amb la Bego, i això sí, et desitgem el millor, Bego, i moltes gràcies per haver-hi compartit aquests minuts amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a les 10 de la nit, Joïna al Cementiri Vell de Garriguella. Una hora més tard, a les 11, Ginesta al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I també divendres, però a 11:45 de la nit, Le Coq al Cementiri Vell també de Garriguella. Passem ja a dissabte, recordeu, a les 6 de la tarda, s'enceta l'edició 2026 del Festival Canet Rock amb les actuacions de Figaflowers, Musca, Detalles, Julieta, Buos, Su, Els Catarres, Doctor Prats i Mama Douxa. Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, recordeu, dissabte, Pepet i Marieta i també Auxili a la platja rajada de Capdepera. Alba Armengou estarà a partir de les 8 del vespre al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A la mateixa hora, Bru, Gerard Taledo i Pastora als antics rentadors de la famosa de Juneda. I a les 8 del vespre també Judit Nederman a la finca Can Moragues de Riudarenes. Passem ja a 9:15 del vespre. Recordeu, dissabte, actuació a Can Visa de Vilassar de Mar de Magalí Sare. A les 9 del vespre, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba al Prat de l'Església de Sant Feliu de Fontcoberta. A les 10 de la nit, Joan Miquel Oliver al Celler Cooperatiu d'Espolla. I a les 11, Masoni al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Passem ja a diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'OSA, al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A les 7 de la tarda, també Carla San José i Adrià Pujol Cruells a la Concòrdia de Sant Climent de Sescebes. A les 8 del vespre, els Catarres al Parc de Vallparadís de Terrassa. A 9:45, els Amics de les Arts a la platja de Portbó de Palafrugell. A les 10 de la nit, Tomeu Penya al Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I per últim, a 11:45 de la nit, diumenge, Trèvol al Parc de Vallparadís de Terrassa.
2: Notícies a Actualicat.
1: La cooperativa El Galliner i l'Ajuntament de Tàrrega han presentat l'Envoltat, un nou festival de música de petit format que neix amb l'objectiu de viure la música de prop i donar a conèixer propostes de diferents estils. El cartell de la primera edició inclou 7 concerts en 7 espais singulars i poc habituals de la ciutat, que tindrà lloc al cap de setmana del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre. El cartell inclou noms com Xari Maresté, Ferran Palau o Olga Soet. Cada concert té un aforament reduït i una atmosfera cuidada i se celebraran, com dèiem, en 7 llocs diferents, 2 dels quals s'acreditaran que el públic no descobrirà fins que hi arribi. A més, la proposta es complementa amb una copa de vi i tapa de productors locals. Ja ho sabeu, doncs, apunteu-vos a l'agenda, nou festival L'Envoltat a Tàrrega, aquesta primera edició del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui tenim la visita aquí a Actualicat de la violinista, cantant i compositora Bruna Enfruns, que acaba de treure el seu primer disc, recordem, d'aquells que abans anomenàvem dels grans, amb 11 cançons en concret aquest, el títol Cabells al vent. Hola Bruna i benvinguda aquí a Actualicat.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, Bruna, transformes les influències de la música americana, podríem dir, en un relat personal arrelat al territori amb aquest disc, no?
3: Sí, correcte. Ho he portat bastant a casa perquè al final és la manera de connectar amb els d'aquí, que és el que vull.
1: Bruna, com estàs vivint aquests primers dies amb el disc al carrer? Quines són les primeres sensacions?
3: Molt contenta, emocionada de per fi que la gent pugui escoltar les meves cançons. Aquestes cançons és veritat que ja fa temps que les he anat tocant en directe, però clar, poder-les tenir gravades tal com a mi em sonaven a dins el cap, doncs és un somni, la veritat. I contenta amb la rebuda també que han tingut, per ser alguna mica nou i que no sabia ben bé com s'ho agafarien, no? El country aquí no és algo que es porti molt, però contenta, la veritat, amb ganes de fer concerts.
1: En aquest disc podem trobar cançons en català, però també en anglès, no?
3: Uh-huh. Sí, exacte. Jo sempre he escrit en anglès, però és veritat que aquest disc tenia ganes de fer-lo en català, i això, sí, ha estat un repte per mi escriure en català, encara que no ho sembli.
1: Es nota que vas passar un temps visquent a Austin, a Texas, no?
3: Sí, exacte. Tot això, bueno, va venir una mica d'aquesta estada que vaig estar el 2021 a Texas, i d'allà vaig sortir com superinspirada, amb ganes de dedicar-me a la música i de fer concerts i de reviure una miqueta el meu esperit musical, que havia quedat una mica atrapat en la pandèmia.
1: Bruna, Cabells al vent transmet una imatge molt visual de llibertat, de desconnexió, potser de deixar enrere el passat. Què representa exactament aquest concepte per a tu?
3: Per mi, Cabells al vent és un disc de, això, una mica o de la llibertat, els viatges, a tenir por de sortir de la zona de confort, això, a deixar-se els cabells, no?, i baixar la finestra. I sí que és un disc per mi una mica nostàlgic, perquè sí que hi ha moltes cançons que ja fa uns quants anys que estan escrites en una altra etapa de la meva vida, però alhora també connecta molt amb l'ara i amb les meves ganes de viure i en aquesta nova etapa en la que estic. Així que jo crec que és un disc, això, que qualsevol que l'escolti li donaran ganes d'estiu i de viatjar i de viure la vida.
1: En quant a sonoritat, què podríem destacar d'aquest disc?
3: Doncs jo crec que la instrumentació, perquè la majoria doncs, són instruments que sí que la guitarra, el baix i la bateria hi són sempre, però en aquest cas a mi em feia molta il·lusió ficar-hi la mandolina, bueno, el violí, no?, que és el meu instrument, que també hi és bastant present, l'harmònica, són instruments molt típics del country, del bluegrass, però que aquí no són molt vistos, i crec que això també fa que li doni un aire molt diferent del que estem acostumats a sentir.
1: Quines col·laboracions has tingut?
3: Doncs en aquest disc col·laboro amb la Victòria Vilalta, que és una cantautora olotina, que de fet és una de les participants del Sona Nou d'aquest any, i res, som amigues de fa temps, ens vam conèixer a l'època que jo estudiava a l'ESMUC, i mira, em feia il·lusió fer una col·laboració amb la cançó de Nit d'Estiu amb alguna noia. Crec que les dues veus queden molt boniques en aquesta cançó. I mira, quan vaig pensar en la Victòria, ella em va dir que sí de seguida i ho vam tirar endavant. I la veritat és que, bueno, m'agrada molt com ha quedat la combinació.
1: El disc Cabells al vent, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
3: Doncs ha estat enregistrat a la Planta del Mig, a Sant Celoni, que és l'estudi del meu amic l'Aleix Triador, que és guitarrista, cantautor i productor. I ell m'ha produït el disc. Ell també em va produir el meu primer EP, i ell connecta molt amb el meu estil, també sap perfectament, bueno, és com si, o sigui, sé que ningú més que ell entén més bé que ningú les meves cançons, així que estic supercontenta de treballar amb ell també sempre.
1: Normalment els discos prenen una nova vida quan es defensen dalt de l'escenari. Com serà la gira de Cabells al vent? Què es trobarà al públic que vingui a veure't?
3: Doncs mira, de moment Cabells al vent és en format petit, format més íntim, duet, amb l'Aleix, però bueno, la veritat és que tot i ser només dues persones, jo crec que queda molt xulo perquè jo agafo el violí, la guitarra, l'Aleix també les guitarres, a vegades també agafa el pedal, vull dir que jo crec que tot i ser un format petit és molt, molt dinàmic i molt xulo. Crec que encertem bastant l'essència de cada cançó, però sí que és veritat que d'aquí a llarg plaç, no sé a quin plaç estic parlant, però m'agradaria molt provar format banda. El problema que això ja porta una mica més de temps d'organitzar, però sí que m'agradaria que la gent pogués escoltar les meves cançons doncs, en el seu màxim potencial, no? Que és amb una bona bateria, una bona base. Però bueno, temps al temps.
1: Doncs, mentre tant, ja ho sabeu, podeu trobar, podeu escoltar Cabells al vent de la Bruna Enfruns a les diferents plataformes digitals musicals. Bruna, un plaer tenir-te aquí. Molts èxits amb aquest disc, que segur que volarà molt lluny.
3: Tant de bo que sí. Merci.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i feu el possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau. No.

0: Ens estimem la música d'arreu, però hi ha la nostra. Actualitat.
1: Ràdio Tordera.

Radio Tordera. She's crazy like a fool.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Josep Aguiló i de Francesc Magener. Radiarem dues estrenes, una sardana cantada, i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor que enceta les edicions de juliol, Rafael Figuera Sauladell, en el 120 aniversari del naixement. Obligada de tenora i tiple. A Pinya Seca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem acabat d'escoltar a Pinya Seca, obligada de tenor i tiple de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona amb els solistes Josep Coll i David Plans. Anem per l'espai de les biografies, començant per Josep Aguiló Blasco, en el 138 aniversari del naixement. Josep Aguiló nasqué a Tarragona l'11 de juliol de 1888 i va residir a Llagostera des de 1926. Intèrpret de cornetí, formà part de les cobles La Principal de Cassà i La Principal de Llagostera, entre d'altres, alhora que exercí de professor de música a l'Escola Municipal de Llagostera. Va compondre unes 300 sardanes, de les quals avui una gran part es consideren perdudes o no localitzades. Va ser probablement el primer compositor de sardanes que va escriure obres amb finalitat publicitària. D'aquest estil escrigué La Nit del Tigre, per una empresa d'Arenys de Munt, i La Veu del Seu Amo, per la discogràfica La Voz de Su Amo, amb dues enregistrades en disc de 78 revolucions. Excel·lent instrumentista, era de caràcter jovial, amb tocs de bohemi. Era inventor, i segurament per aquest motiu era conegut amb el sobrenom d'enregadora. Per exemple, va intentar comercialitzar un nou model de fanal per a locomotores, un projecte que finalment no va prosperar. A Llagostera va ser objecte de diversos homenatges, en el tercer dels quals li fou dedicat un carrer. Entre les sardanes de Josep Aguiló destaca la titulada Cel Rogent, enregistrada diverses vegades per cobles de primer nivell. Josep Aguiló moria a Llagostera el 27 de març de 1958. Però avui no escoltarem Cel Rogent. Ens decantarem per les sardanes publicitàries. Radiem La Nit del Tigre, interpretada per La Principal de la Bisbal.

Aquesta era la sardana La Nís del Tigre de Josep Aguiló, la interpretació de la principal de la Bisbal. I tancarem aquest espai històric de recerca i de documentació dels nostres compositors parlant de Francesc Mas Gené. Francesc Mas Gené neix a Vidreres el 8 de març de 1912. Fou compositor, director i un dels músics més destacats sorgits de la vila de Vidreres. Instrumentista extraordinàriament polifacètic. Dominava la tenora, el trombó, el violí i el piano. Inicia la seva carrera a la Copla L'Arbocienca l'any 1935. L'any següent passa a la Unió Artística de Vidreres i després de la Guerra Civil forma part de la Joventut Artística. La seva qualitat com a músic el porta l'any 1941 a incorporar-se a la Copla Orquestra Salvatana, de la qual fou tenorista i director durant aproximadament 5 temporades. Aquells anys consolidà el seu prestigi tant com instrumentista com en la direcció musical. L'any 1947 deixa la Salvatana i retorna a Vidreres per fundar la Copla Orquestra AMOGA, acrònim d'Agrupación Musical Organizada de Grandes Artistas. La major part dels seus components provenien de la Joventut Artística de Vidreres, reforçat amb músics d'altres formacions. Diverses publicacions indiquen que dirigí la Moga fins a finals dels anys 50 o fins i tot fins al 1961. Tanmateix, la documentació gràfica reunida per Josep Loredo permet precisar que va estar al capdavant de la Moga entre 1947 i 1950, any que deixa la formació per crear Francesc Mas i el seu conjunt, agrupació dedicada principalment als concerts i als balls, especialment al conegut local El Relicario de Lloret de Mar. Com a compositor deixà un catàleg de sardanes de gran qualitat, entre les quals sobresurten la Sageta, la Gitana, la Pobilla de Casa, Dues Annes o el Noi de l'Estanc. Francesc Mas morí a Vidreres el 24 de febrer de 1993, als 80 anys d'edat. Doncs d'ell escoltarem segurament la seva sardana més coneguda, La Gitana, interpretada per la Copla Bisbal Jove.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Magener, titulada La Gitana, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. I ara les estrenes. Vista Vella és un poble de poc més de 150 habitants a la comarca del Tarragonès, al nord-est del municipi de la Secuita. Doncs el dissabte 27 de juny passat varen tenir festa amb una ballada de sardanes i encerclament de l'església, val a dir, molt maca. En el transcurs de la ballada interpretada per la Cobla Maricel es va estrenar una sardana de l'Anna Abad que ara escoltarem. La va titular Vista Vella i ens l'ofereix la Cobla Maricel.

Aquesta era una de les estrenes d'avui, Vista Vella, d'Anna Abad, interpretada per la Copla Maricel. I anem per la segona de les moltes estrenes que ens han arribat i que ens guardarem pel proper programa. Aquesta la va estrenar la Principal del Llobregat el divendres passat a Argelaguer. Colors de tardor, de Jordi Molina, sardana dedicada a l'Anna Llagostera per als seus 60 anys. Esposa d'en Ramon Comas, company de Ràdio La Vall, del programa Vall de Sardanes. Escoltem-la. Colors de tardor, de Jordi Molina.

Colors de tardor de Jordi Molina, interpretada per la Principal de Llobregat. Sardana que s'estrenava a Argelaguer divendres passat. I un acte singular i bastant insòlit es celebrava a Figueres el 27 de juny passat. Es va tractar d'una cantada de sardanes per ballar a càrrec del grup Les Anxovetes. Sardanes de 7 tirades cantades que varen ser ballades. I avui n'escoltarem una bastant inèdita. La sardana no, la lletra sí. El Sereno, amb lletra i música de Josep Coll.

0: Escolta La Dansa Catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La Dansa Catalana.
1: El Sereno, lletra i música de Josep Coll, interpretada per les Anxovetes. Els hi ha agradat? Informació per avui dissabte. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré amb la Copla Vila de la Jonquera. A 6:45 de la tarda, Castellbisbal, 18è aplec amb les Coples Marinades, Ciutat de Terrassa i Sabadell. Al Pla de Santa Maria, 40è aplec amb la Copla Reu Jove. A Granollers, aplec de nit, amb les Coples Ciutat de Granollers, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda, Centelles, amb la Principal del Llobregat, a Juneda, 45è aplec amb la Juvenívola de Gramunt, a Mataró, amb la Copla Xaloc. A 7:45 de la tarda, Llambilles, amb la Copla Ciutat de Girona. A 8:15 de la tarda, Taradell, amb la Copla Lluïsos. Escó, 36è aplec amb la Copla Vents de Riella. A 8:00 del vespre, Calafell, a la plaça de Catalunya, amb la Principal de Tarragona. A Escaldes-Engordany, amb la Copla Ciutat de Solsona. A 9:15 del vespre, Arenys de Mar, amb la Copla Montgrins. A 9:00 del vespre, a Olot, vigília del 63è aplec amb la Principal d'Olot. I a 10:00 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Copla La Flama de Farners, i Roses, amb la Copla Foment del Montgrí. Fem una primera parada i ho farem a l'aplec de nit de Granollers per escoltar la sardana que el tancarà, interpretada de conjunt. L'aplec de Granollers de Francesc Camps amb la Copla Marinada.

Acabem d'escoltar l'aplec de Granollers de Francesc Camps. Ens l'oferia la Copla Marinada. Informació per diumenge. A 11:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Olot. 63è aplec amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A 11:00 del matí i a 5:00 de la tarda a Vilaplana, 21è aplec amb la copla Reu Jove. A 12:00 del migdia a la Granada amb la copla Catània. A 12:15 del migdia i a 6:00 de la tarda a Molló amb la copla Vila de la Jonquera. A 1:00 a Montellà i a Martinet, copla Rosaleda. A 6:15 de la tarda a Viladrau, 76è aplec de Matagalls amb la copla Genissenca. Per les 7 de la tarda a Calonja amb la copla Salvatana, al Vendrell amb la copla Juvenívola de Sabadell, a Mollà amb la copla Berga Jove. A 8:15 del vespre a Sant Pol de Mar, copla Ciutat de Terrassa, a Malgrat de Mar amb la copla Baix Empordà, a la Seu d'Urgell amb la Bellpuig Copla, a Cervera amb la copla Contemporània, a Badalona al Pati dels Pares Carmelites amb la copla Marinada, a Blanes amb la copla Mediterrània, a Pineda de Mar amb la copla Nova Vallès, a Castelldefels amb la copla Baix Llobregat i a Calella amb la copla Principal del Llobregat. A 8:00 del vespre a Palamós, al Passeig del Mar amb la copla Vila d'Olesa, i a Santa Margarida i els Monjos amb la copla Catània, a Gramunt, a la plaça del Mercat amb la copla Vents de Riella, a Premià de Dalt amb la copla Xaloc, i a 9:15 del vespre a Pallejà amb la copla Maricel. Repassant l'extensíssim programa de la Plec d'Olot, m'he quedat amb una sardana força clàssica que feia molt que no escoltava. Què els sembla si recordem com feia Cantem i ballem, de Rossend Palmada?

Cantem i ballem de Rossend Palmada amb la cobla Sant Jordi. Continuem la informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns a les 12 del migdia a Balaguer amb la cobla Montgrins. A 3:15 de la tarda, Vila de Cavalls amb la cobla La Flama de Farners. A les 7 de la tarda, Esparreguera amb la Principal del Llobregat. A les Masies de Voltregà amb la cobla Marinada. A 2:15 de la nit, Olesa de Montserrat amb la cobla La Principal del Llobregat. I a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a 8:15 de la tarda, Torroella de Montgrí a la plaça de la Vila amb la cobla Principal de Porqueres. A Girona, a la plaça de la Xemeneia dels Químics amb la Ciutat de Girona. A 8:45 del vespre, Sant Vicenç de Torelló amb la cobla Canigó. I per les 9 del vespre, a Terrassa amb la Principal de la Bisbal. I a 9:45 de la nit, a Porreig, amb la cobla Berga Jove. I acabarem amb les ballades de dimecres. A 9:45 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Marinada. A Mata de Pera, amb la cobla Montgrins. A Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell, amb la cobla Mediterrània. A les 10 de la nit, a Arbúcies, amb la Principal de Banyoles, a Castelló d'Empúries, amb els Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, amb la cobla Ciutat de Girona. Doncs precisament escoltarem la sardana que tancarà la ballada d'estiu de l'Escala, dimecres a les 10 de la nit a la Riba, amb la Ciutat de Girona. La Font de les Ànimes, de Pitu Chamorro.

Era la copla Bisbal Jove la que ens interpretava La Font de les Ànimes de Pitu Chamorro. Tanquem la informació amb els actes per dijous i per divendres. Per dijous, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre, a l'Estartit amb el Foment del Montgrí. A les 5 de la tarda a Camprodon, a la plaça del Carme amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda a Arenys de Mar amb la copla La Moreneta. A les 8 del vespre a Cadaqués amb la copla Vila de la Jonquera. Per les 9 del vespre a Banyoles amb la copla de l'Escola Municipal Conrad Saló. A 2:15 de la nit a Castellar del Vallès a la plaça del Mercat amb la copla Montgrins. I a les 10 de la nit a Calonge amb la copla Foment del Montgrí. A Pals amb la principal de la Bisbal. A Sant Pere Pescador amb la principal de Banyoles. A Llançà amb la copla Ciutat de Girona. A Vilassar de Mar amb la principal del Llobregat. I a Tossa de Mar amb la copla Flama de Farners. I passem a divendres. A les 8 del vespre, Calafell, sardanes a plaça de Catalunya amb la copla Meravella. A Ripoll, el claustre del monestir, concert amb la copla Sol de Banyols. A les 9 del vespre, a la granja d'Escarp, amb la copla Vents de Riella. A Palol de Revardit, concert amb la copla Sant Jordi. A la Garriga, a la plaça de l'Església, amb la copla Genissenca. A les Preses, amb la copla principal de la Bisbal. A 9:15 de la nit, a Manlleu, amb els Lluïssos Copla. A les 10 de la nit, a Ullà, amb la copla Rossinyolets. Anglès amb la copla Vila de la Jonquera, a l'Estartit, concert amb la copla Montgrins, a Tordera, a la plaça de l'Església, amb la copla La Principal de Banyoles, a Sitges, a la plaça del Baluart, amb la copla Marinada, a Figueres, a la Rambla, amb la copla Foment del Montgrí, i 10:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la copla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui tancarem recordant un d'aquells sardanistes de plaça, conegut arreu, i també exdirigent de Sant Feliu de Guíxols, que ens deixava dijous passat. Potser molta gent no ho sap, era el guixolenc Albert Moreno Sellós. I ho farem escoltar la sardana que li dedicava Josep Antoni López i que el va acomiadar. Un ganxó sardanista amb la copla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts. I hi poso la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona un altre cop amb la Cobla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pisador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
0: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Coderts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Cuplejant. Ella és Carla Sanuy.
2: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
1: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, deia Mara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera manera d'entendre la música, ens explica Sanui, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanui Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la colla Violetes del Bosc, que ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carla Sanui. Ho escoltem, això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: I comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu Aplec de la Sardana a la Pesquera de Santa Rosa, a la vora l'Estany, amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop, l'Aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Band Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la Sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'Aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: www.doblejant.cat.
1: I anem amb la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
2: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Tresserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll, continua a Tresserres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll, ciutat pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

Manresa es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc,

0: aquest nou disc dels Obès, Esglai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup usonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufal Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte, amb campionat gran categoria I B. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses, Obeses i Copla Berga Jove. És aquest tema, Ens en sortirem a la veu, Arnau Tordera. L'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era, ens en sortirem d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a

dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres, a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Cobla Canigó Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana, a l'Escala, hi haurà la ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i a 8:00 del vespre. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon, amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni i de dijous que ve Foment del Montgrí ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal de Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 PM festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 del vespre. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escart ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit el Festival Recondit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora divendres que ve a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada 8:15 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant amb una ballada doble de la Reus Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00. Dissabte que ve també a 10:00
ballar de Lloret de Mar amb la Ciutat de Girona i també a Roses amb la Principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'Artés amb la Bellpuig Cobla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada. I passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol, perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig, Cobla i Jovenívola de Sabadell a 2:11 i a 2:05 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bones Valls hi haurà la cobla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les cobles Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a quart, una ballada amb la cobla Montgrins. També a les 7, a Parets del Vallès, la Mediterrània. A les 7, a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat. També a les 7, a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa. I diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les cobles Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve, 2 de 8, a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la cobla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Jovenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Berga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la Principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Jovenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les cobles Mil·lenària i la Principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la cobla Mil·lenària. Seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya, concurs de sardanes amb la Principal del Llobregat, i diumenge al matí a 11:15 hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la Sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: habanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les habaneres, del cant de la sirena.
0: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar habaneres, amb el cant de la sirena.
2: Bon vespre, som al Cant de la Sirena, soc Toni López i comencem amb el grup Bergantí, Mariner de Terra Endins, una gravació en directe.

conèixer un vell pastor que ses ovelles manava. Cada jorn de sol a sol, amb sa flauta acompanyant, eixa tonada cantava.

Aquest era... Diem que aquest era el plany d'un pastor que no havia vist mai el mar. Anem cap als pescadors de l'Escala amb un tema que es titula Mar d'Estrelles.

Excel·lent aquesta interpretació dels Pescadors de l'Escala. Nosaltres que continuem ara amb el grup Bergantí, amb un tema que ens arriba en directe, en rigorós directe, que es titula Un cant d'amor.

Bé, estem a Ràdio Tordera, som a Ràdio Tordera, el programa El Cant de la Sirena, i ara ens pertoca escoltar Els Pescadors de l'Escala amb un tema que es titula A l'Escala. Aviam com fan.

Deixem enrere els pescadors de l'Escala i tornem al grup bergantí. En rigorós directe ens arriba el Jo te diré, una gran cançó habanera, nostàlgica i melosa.

Doncs bé, una cançó vanera, com dèiem, melancònica, i continuem amb els pescadors de l'Escala, amb la balada d'en Lucas.

Ara, deia que ara continuem amb els pescadors de l'Escala i en aquest cas amb una habanera que és una versió d'una sardana. És a dir, escoltarem la Llevantina en versió habanera produïda pels pescadors de l'Escala. Espero que us agradi.

Hem tingut el plaer, deia, de gaudir d'aquesta sardana en versió vanera llevantina de l'avi Vicenç Bou i Geli. Escoltarem ja per última vegada els Pescadors de l'Escala en aquest programa, que s'estructura en dues parts. Els Pescadors de l'Escala ens porten una habanera que es titula Ulls Verds. Així és que amb aquests Ulls Verds us deixo. Fins d'aquí uns segons.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també, acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
2: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
1: El Cant Mariner, a les zones del 107.1 de la FM. Dimarts, de 9 a 10 del vespre.

0: sempre, Havaneres a Ràdio Tordera.
1: Bé, nosaltres tenim la missió de portar-vos havaneres, també cançó catalana de taverna i també música catalana. I avui hem decidit posar una mica de Flor de nit, que és una obra de teatre musical en català estrenada al Teatre Victòria de Barcelona l'any 1992. Escrita per Manuel Vázquez Montalbán, el text, per Albert Guinovart, la música, i de Goy de Gom. Dirigida per Joan Lluís Botjo, director de Goy de Gom, i produïda i posada en escena per la companyia de teatre catalana de Goy de Gom. La producció original, estrenada el 7 d'abril del 1992, es va representar en 248 ocasions, amb més de 150.000 espectadors. Escoltem el primer tema del Flor de nit que posarem avui, que es titula precisament Flor de nit.

L'obra Flor de nit està ambientada en un cabaret de l'Avinguda Paral·lel en el procés previ a la Guerra Civil, els anys previs a la Guerra Civil. És un triangle amorós que també pateix per la situació sociopolítica i cultural de l'època. Una de les coses que ens ha d'agradar és que en aquella època s'estaven posant moltes coses a debat. Suposo que per això van fer aquesta cançó, L'ofici de la dona.

És fàcil veure un home fent un polvo, però traient la pols, què? És fàcil veure un home menjant com un porc, però fent el menjar? Ah, és molt fàcil veure un home emprenyat, però... I prenyat? Qui ha dit que aquest sigui l'ofici de la dona? On s'has vist ofici sense benefici? Ara que jo...

Bé, déu-n'hi-do, com de manera irònica com disparen contra l'ofici de la dona. L'eix principal va bé donar pel triangle amorós, com hem dit abans, format per l'anarquista Quimet, per una noia obrera amb grans aspiracions, la Rosa, i per un intel·lectual de l'alta burgesia, en Reinals. Com a rerefons s'expliquen els ràpids canvis del poder polític i la història de Barcelona i Catalunya i Espanya durant aquests anys, lligat a com afecta això a les relacions entre els personatges, tant els protagonistes com els secundaris. És també un homenatge, atenció, als anys daurats del Paral·lel. Anem a escoltar Dissabte a la nit. M'estimes?

Bé, així ha acabat aquest tema dissabte a la nit. Continuem amb un altre tema també que es titula Soc Terra, Foc i Aire.

És l'hora d'acabar el programa. Soc Toni López, és un plaer ser aquí, poder triar habaneres i música catalana, i en aquest cas música teatral catalana. Nosaltres que marxem amb tot el que en la seva època representava el que tot seguit direm, vaga general. És una manera de pensar d'aquella època en què la vaga general es podia convertir de sobte en tot un fet revolucionari. Així és que us deixem en vaga general i us emplacem en el proper programa del Cant de la Sirena.

voleu anar a la vaga, això també, però no sóc un babau. D'avui en endavant

0: l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena. Com l'aire. Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
1: Sense 7.1 FM.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 12 de juliol. La Fundació Espronis ha incorporat de manera oficial el Servei Local d'Ocupació del municipi amb l'objectiu d'oferir un suport especialitzat a totes aquelles persones que es troben en un procés de recerca de feina o orientació professional. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Espronis ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat ja tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte de Tordera s'ha posat en marxa aquest 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat es basa en un acompanyament molt proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. Aquest servei s'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda o convisquin amb algun trastorn de salut mental. Amb l'arribada d'Espronis, el Servei Local d'Ocupació amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius. Les obres d'ampliació del centre logístic de Hey Home a Tordera segueixen a bon ritme. Actualment, el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació, està previst que es dobli la superfície i arribi a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de Cape Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet com també per al canal de distribució a les botigues i als prescriptors i distribuïdors al tercers. Actualment, Cape Home ja té una presència de més de 80 països de forma directa, en 35 de venda per internet, són 31 també especialment per la Unió Europea. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat a Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Tot i que el desig inicial del govern municipal era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó d'aquest ajustament en el calendari respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics d'aquesta envergadura, dificultant la disponibilitat de maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. Aquesta actuació suposa la continuació de campanya de millora de ferm que l'Ajuntament ha anat executant en altres punts del municipi. Després d'haver finalitzat les obres d'asfaltatge a Masmoura i Sant Daniel, el focus es trasllada ara a Tordera Park i Terra Brava.

0: El futbol gaèlic és l'esport rei a Irlanda, capaç d'omplir estadis amb més de 70.000 espectadors. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podria definir com una barreja entre el futbol i l'handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i sistema de puntuació mixt. Marc Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo i des d'aquell primer contacte la seva progressió ha estat notòria. Va estar formant part del projecte Celtic Girona, un club format majoritàriament per joves universitaris i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial, on Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. L'objectiu de la selecció és ambiciós. Volen classificar per la Final Four del 17 de juliol i, per què no, lluitar per el títol mundial. I pel que fa al temps, avui pujaran lleugerament les temperatures respecte al dia d'ahir i és que va afluixar una mica a la calor ahir dissabte. Per tant, avui diumenge que pujaran, però molt lleugerament, amb màximes que arribaran als 33 graus. No s'esperen pluges el dia d'avui i la calor que tornarà a fer efecte el dia d'avui.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Molt bon dia, amics oïdors de Ràdio Tordera. Iniciem el programa del Matí de Sardanes un 12 de juliol del 2026, juntament doncs, amb en Salvador Romans i una servidora, la Núria Pujol. Salvador, molt bon dia, què tal?
1: Bon dia, Núria, i bon dia, oients de Ràdio Tordera.
0: Doncs bé, saludem a tothom qui ens estigui escoltant en aquest moment i també en el decurs de l'emissió, que té durada, ja ho saben vostès, fins a les 12 del migdia. I doncs sardanes, trucades, els llocs també on te podrem anar a escoltar o ballar la nostra dansa seran protagonistes. Nosaltres hem de saludar aquests botiguers, els marxants, els restauradors, perquè doncs tinguin una bona diada d'aquest diumenge. També saludem a la policia local. I bé, tinguin un bon dia de mercat i a vostès dir-los que el mercat dominical de Tordera és dels millors que tenim. Doncs bé, trieu i remeneu i aneu en el mercat de Tordera. Nosaltres que estarem aquí, també dir-los que el nostre patrocinador és el Bar Terrassà que obsequia amb un vermut per dues persones, doncs una capellà a 12:15 amb una de persona d'aquestes que ens truquin al 93-764-2893.
1: Molt bé, bona memòria, Núria.
0: Sí, el tenim al cap, aquest telèfon, eh? Doncs bé, ara, si t'assembla, Salvador, els hi podem dir doncs, la minuta del dia d'avui, amb totes les sardanes que tenim, amb aquesta tria, a veure quin, sí. Quina triaran per ells.
1: Doncs tu mateixa, comences?
0: Comença tu.
1: Amposta, de Francesc Marros.
0: Tenim la Carme Riallera, de Rossend Palmada.
1: Color de violetes, de Joan Lázaro.
0: L'àvia Carme, de Joan Lluís Moraleda.
1: L'amic Frederic, de Burjats i Gispert.
0: L'Enric i la Vicenteta, de Jaume Cristau.
1: Les flors de l'Horta, Pere Mercader.
0: Llaminera, de Francesc Mas i Ros.
1: Maria Goretti, de Pau Sicart.
0: Noces d'or a Banyuls, de Xavier Forcada.
1: Notes d'aigua, de Montserrat Pujolà.
0: Ofrena a Canalonja, Enric Vilà i Armengol.
1: Per Pompeu Fabra, Max Java.
0: Pas a pas, d'en Joan Lázaro.
1: Pedra Salvadora, Vicenç Coromines.
0: Per una amistat, de J.A. López.
1: Pluja de pedres, Carles Rovira.
0: El port de Llançà, d'en Ricard Viladesau.
1: I Poruga, de Manel Saderra.
0: I recordant l'Enric de Lluís Pujols. Aquestes són les que no són cantades. Ara anirem amb les cantades.
1: Sí, Cançó dels Catalans, per la Polifònica de Porreig.
0: Cap de Creus, per Portbó.
1: Estimada Barcelona, Josep Manel López.
0: La Cardina encara canta, de Gaietà Renom.
1: La Sardana de la Pàtria, Ramon Calduc.
0: I Nits de Segaró, de Josep Casas.
1: I cap al final, com sempre, per acomiadar-nos, Nuri, la
0: sí,
1: Santa Espina.
0: Tenim la Santa Espina. Doncs ja sí. Ho saben, el telèfon d'aquí és el 93-764-2893 i ja tenim aquesta primera trucada. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ui, que sí, la Quimeta, que...
2: Espera, em passo...
0: La ràdio.
2: Hola.
0: Hola, Quimeta, bon dia, què tal?
2: Bon dia tinguem per vosaltres dos, amb en Salvador sí. I tu, i tothom, que tinguem un bon dia per gràcies. Escoltar sardanes Ràdio Tordera.
0: Molt bé, Quimeta.
2: Bueno.
0: Quina sardana vols?
2: Mira, jo vull un de... Francesc Malros, la llaminera.
1: Carai, noia.
0: Ai, carai, carai, no aquesta llaminera, eh?
2: No sóc gaire llaminera, ara. No sé què me passa. Bueno, m'agrada la llaminera. Després, cantada, vull... Ai, Cap de Creus, eh?
1: Cap de Creus.
0: Sí, Cap de Creus, per Portbó.
2: Aquesta també. Va. Bueno, jo hauria de fer una llista molt llarga, no acabaria. Jo la dedico a totes aquestes persones, els meus amics, les meves amistats i tots que escoltin Ràdio Tordera. Avui, sempre que me recorda molt, me suporten bé, vull dedicar l'Esteve Maresme, la seva Rosa i tots els seus fills. Esteve, avui va per tu i, bueno, tots aquests que truquen també van per ells. No sé què posarem, Cap de Creus o de Minera. I per tothom, no s'enfadeu,
3: Tots.
2: I vosaltres, que tingueu un bon programa, que passem un bon diumenge, bona salut per tothom. Una abraçada.
1: Igualment.
0: Moltes gràcies, Quimeta. Una forta abraçada.
1: Adéu.
0: Tenim una altra trucada. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb la Josefina.
4: Bon sí.
0: A veure, Josefina, has estat atenta a les sardanes?
4: Sí, avui l'àvia Carme.
0: Ah, molt bé.
1: Sí que va matinera avui, la Josefina.
0: Ah, mira. És que amb aquesta calor de matí... Va molt bé. Sí, sí. A veure, doncs, l'àvia Carme per tu. Endavant amb la dedicatòria.
4: Li dedico a la meva germana Carme i la meva germana Maria Pilar... Després a la meva neboda Marina, que avui se'n va cap a Anglaterra una altra vegada, que ha estat 2 setmanes aquí. Després també li dedico a la Paquita i la Nuri. Després també a la meva amiga Dolors i Joaquim. A la Quimeta Puig. A la Assumpció de Sant Celoni. A la Pilar Bataller. I al meu oncle Joan... amb la seva Conxita, i tot el que escolti Ràdio Tordera i a tots vosaltres.
1: Molt bé.
0: D'acord, merci.
1: Josefina, adéu.
4: Adéu.
0: Vinga, adéu, bon dia. Més trucades, hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola, amb en Joan.
5: Soc en Martori.
0: En Joan Martori. Sí. Molt bé, Joan. Sí, què diu,
5: bueno,
0: en Joan?
5: Mira, posa'm, mira que farà creu més tard.
0: Sí, sí, això ho tenim segur,
5: I ara també.
0: Bueno. També. L'altre dia estàvem a 30 graus a la nit. Cago'm d'ena.
5: Si no, pot ser, no. Has de buscar un racó dintre de la nevera.
0: Sí, també estaria bé, tu. Molt bé.
5: Bueno, escolta, fem aquesta de pas a pas.
0: Ah, molt bé. Pas a pas es arriba tot arreu, eh?
5: Exacte. Bueno, doncs, la dedico també per la meva senyora. També per vosaltres, que esteu aquí, Salvador i tu, en Uri.
0: Gràcies.
1: Molt bé, Joan.
5: L'altre Salvador Molins, que també estarà escoltant, suposo.
0: Suposo.
5: Per en Rafael Planes i la Dolors, Toni Cuenca i la seva senyora, i també per la Teresa Pons de Sils.
0: Molt bé.
5: I bueno, i tothom que escolti les sardanes.
0: D'acord, doncs. D'acord. Moltes gràcies, Joan. Adéu. Bon dia i bon diumenge. Hola, bon dia.
6: Bon dia!
0: Amb la Adela de Piera.
6: La Adela de Piera, sí senyora, molt bé, un 10, tens ben gros.
0: Molt bé, doncs. Adela.
6: Mira, estic amb el cotxe i no ens sentim gaire bé.
1: Carai.
6: Però bueno, mira, hem sentit ja les sardanes.
0: Molt bé.
6: Amb el meu home, Pluja de Pedres, del Carles Rovira.
0: Pluja?
1: De Pedres.
6: Sí, de Pedres, del Carles Rovira.
1: Molt
6: sí.
1: Bé.
6: I ell, per mi... l'amic Frederic del Burjax.
0: L'amic Frederic. Molt bé.
6: Per vosaltres, la que més us agradi, nosaltres també us la dediquem per vosaltres.
0: Està molt bé. Moltes gràcies.
6: Passar bon diumenge, que sigui curtet la feina, però que hi hagi moltes sardanes, perquè per tots, salut i sardanes.
0: D'acord, gràcies, Adela. Adéu.
1: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Doncs a veure, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia. Amb la Vicenta de Blanes.
0: Hola, Vicenta. La Vicenta és una d'aquelles veus que mai s'endevina del tot, eh?
1: Què dius, ara?
7: Sí?
0: Jo no, eh? Jo no.
1: Té la veu suau i pastosa, d'allò que se'n diu envellotada.
0: Ah, veus? En Salvador ja hi entén més, eh? Doncs, a veure.
7: Mira, a mi poseu-me recordant a l'Enric.
0: A l'Enric, dius?
1: Sí, el 20.
7: Sí, el meu estimat.
0: Molt bé.
7: El meu amor de tota la vida.
1: Carai,
7: és i serà.
0: I tant.
1: Sí. Molt bé, doncs, molt bé.
7: Allà on estigui, ell m'abraçarà. I tant que sí.
0: Caram, sí, tant que sí.
1: Molt bé.
0: Doncs pues bueno, a qui la dedica?
7: La dedico per tota la família, per tots vosaltres i en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixeda i el seu estimat Pere, a la Rosa Pimàs, la Montse Moreno, i per tots els Enrics i totes les Carmes, que també és Santa Carme aquesta setmana.
0: Molt bé.
7: Doncs per tots els qui celebren el Sant, pues, un feliç dia per ells.
1: Si Sant Enric no és el 13 de...
7: Mira, abans era el 15, i llavors ens el van passar, el, del 15 el van passar en el 13.
1: És que sí.
7: Però ell sempre deia que era el 15, que sempre havia celebrat el 15.
1: Clar.
7: I llavors ens ha de dir que per dos dies van canviar un sant per l'altre. Però bueno, ell en tenia dos. Deia, diu, mira, el 13, pel qui me vulgui regalar, diu el 13 i el 15.
1: Molt bé.
7: Pel qui hagi de convidar, el 15.
0: Pues, molt bé, sí, sí. Molt bé.
7: Pues, per tothom, que passin un bon dia. Gràcies. Una bona setmana per vosaltres i una abraçada molt forta.
1: Adéu.
0: Vale, adéu, bon dia. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: Joan Chapellí.
0: Hola, Joan. Avui no ha sigut el primer, eh?
3: No, he arribat ara.
0: Ah, està bé.
1: Doncs la xíndria és la xíndria és l'ha aturat.
3: Me'n pots dir unes 3 o 4?
0: Mira, Amposta, Carme Riallera, color de violetes, l'amic Federic...
3: No, aquesta de Carmen.
0: Ah,
1: la Carme Riallera.
0: Carme Riallera, la 2.
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs endavant.
3: I una cantada.
0: Una cantada. Cançó dels catalans, estimada...
3: Que l'han demanat, aquesta?
0: No, no és demanada, aquesta. Doncs, és cantada per la Polifemenica de Puig-reig. També hi ha, estimada Barcelona, la Cardina...
3: Ah, sí, aquesta. Aquesta m'estimo més.
0: Quina? Estimada Barcelona?
3: Estimada Barcelona.
0: Molt bé, doncs. Endavant amb la dedicatòria.
3: Mira, tota la meva família anirem ràpids. Antoni Cuenca, la Quimeta Puig, Alto Quarts Barrera i vosaltres dos, que tingueu bon programa i bon diumenge.
1: Molt bé, Joan.
0: D'acord, Joan. Gràcies, bon
1: vinga,
0: dia.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Adéu. Tenim més trucades. Hola, bon dia. Hola. Hola.
1: Hola. Se n'ha anat un moment, saps? I ara per tornar...
0: I ara què passa? No
1: sí,
0: pot ser, pues, això?
1: Haurem de penjar, no?
0: Sí, sí.
1: Clar, perquè està aquí escoltant amb l'orella...
0: Ja.
1: Doncs, i ha tornat a trucar, veritat?
0: I vinga. Tant, i tant. A veure, un altre. Hola, bon dia.
1: No, ja, no. No.
0: Ah, no n'hi ha cap més. Doncs mira, anem a complaure la primera, que sempre és maco de que hi hagin sardanes i trucades.
1: Mm-hmm.
0: La Quimeta ens ha dit que vol ser llaminera i també cap de creus. Doncs, per tant, llaminera o cap de creus que ella dedicava avui a l'Esteve Maresma i la seva dona Rosa i els seus fills. Mm-hmm. Endavant.
1: La llaminera, que és de Francesc Marrós i molt, molt, molt bonica.

0: Bé, molt llaminera, aquesta llaminera, eh? Hem estat escoltant. Doncs ara tenim trucada. Hola, bon dia.
1: Hola, Núria.
0: Hola. Hola, Marc, què tal?
1: I hola, Salvador, guapo.
2: Ai, bon dia, Marc.
0: Què tal?
1: Hola. Núria.
0: Dime.
1: ¿Me puede poner la número 9?
0: La número 9 es...
2: María Goretti.
1: No es la de tu señor o algo así.
0: Es María Goretti, la 9.
1: Sí.
0: Y la otra es Noces d'Hort a Banyuls. No, aquesta. La 9, ¿verdad?
1: Era mi mala número 9 y la Santa Espina.
0: D'acord. D'acord, Marc. La número 9 i la Santa Espina. Endavant amb la dedicatòria, Marc.
1: Vale, guapa. Se la dedico a la Benita y a Luis P. Al papá y a la mamá. A Tony López. A la madre Adula Oliveira, que espero que esté bien. A ti, Núria, y a Salvador.
2: Molt bé. Gràcies, Marc.
0: Gràcies.
1: I a Juan Madrid. I a la Madre Ángeles i a la Aitana, bon matí.
2: Molt bé, Marc.
0: D'acord.
2: Vinga, que tinguis bon dia.
0: Adéu, adéu. A veure, hola. Mira, aquesta ens ha deixat.
2: Aquesta ha passat de llarg.
0: Ah, això mateix, ha passat de llarg. Doncs, bueno, posem una altra sardana, si tu vols, perquè la Quimeta també ens ha demanat el cap de creus, aquesta 22. Què te sembla?
2: Sí, i tant, ara podem posar...
0: El cap de creus per la Quimeta Puig i les seves amistats?
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: El cap de creus. Aquí la tenim.

0: Doncs bé, nosaltres ara puntualment tenim aquesta informació dels llocs on anar a ballar sardanes o també escoltar-les amb la Benita i en Lluís. Molt bon dia.
1: Bon dia. Bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Me sentiu bé?
0: Sí, perfectament, Benita. Doncs bé, tu ja ens diràs què tal per aquí i quins
1: per aquí
0: llocs...
1: Molta calor. Per aquí molta calor.
0: Home, vosaltres que teniu la marinada aquí mateix, no em digueu que patiu calor,
1: marinada. No diguis que ahir feia marinada, que feia un enganxament de caldeu.
2: Sí.
1: Feia molta humitat ahir, esclar. I a la tarda va ser el calor.
0: Sí. La humitat és molt salvadora de que els boscos no es cremin. Hi ha una altra cosa aquí a la nit. En Genís ens ho va explicar molt bé, el d'informatius, un dia, dic, on, ja això m'ho apunto. Es veu que si hi ha humitat li costa més, de ara que hi ha tantes notícies dolentes respecte al foc, es veu que això és bo, però és dolent per nosaltres.
1: Clar, perquè, diguem-ho així, la llenya costa més, si està, diguem,
0: humida,
1: que no
0: pas
1: seca.
0: Sí. Molt bé, Benita, què ens dius avui?
1: Cada dia passa un dia més i un dia menys d'estiu. Doncs mira, comencem per Molló, a 1:15 i a 6:00 PM, a la plaça Major, amb la Vila de la Jonquera. Fan les festes del Roser. A Cervià de Ter, a 7:00, a Raset, amb la principal de Banyoles. Calonge i Sant Antoni, a 7:00, a la plaça Major, amb la Salvatana. Sant Pol, a 8:15, a la plaça de la Punta, amb la ciutat de Terrassa. Palamós, a 8:00, al Passeig de Mar, amb la Vila d'Olesa. Viladrau, 7:15, a la plaça Major, amb la Genissenca. És el 76è aplec de Matagall. Mollà, a 7:00, en el Parc Municipal, Francesc Vinyes, amb la Verga Jove. Malgrat, 7:45, al Parc de Can Campassol, amb la Baix Empordà. Blanes, 7:45, al Banc dels Músics del Passeig de Mar, amb la Mediterrània. A Pineda, 7:45, a la plaça de les Nèlies, amb la Nova Vallès. Badalona, 7:45, en el Pati del Pares Carmelites, amb la Marinada. Castelldefels, 7:45, a la plaça de l'Església, amb la Baix Llobregat.

0: del Passeig de Mar amb la Marinada. Arbúcies, a les 10 de la nit a la plaça de la Vila amb la principal de Banyoles. El dijous dia 16, Arenys de Mar a les 7 a la plaça de l'Església amb la Moreneta. Vilassar de Mar a les 10 a la plaça de l'Ajuntament amb la principal de Llobregat. I Tossa a les 10 de la nit al Passeig de Mar, al Passeig de Mossèn Tinto Verdaguer amb la Flama. Seran les festes de la Mare del Carme. El divendres dia 17, a la Garriga a les 9 de la nit a la plaça de l'Església amb la Genissenca. A Torera, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, amb la principal de Banyoles. Dissabte, dia 18, a Sant Feliu de Codines, a les 8 de la nit, en el pati de l'escola, FEDAC, el 24è a plec, amb el Coble Sant Jordi i Juvenil de Sabadell. A Lloret de Mar, a les 10, a la plaça de la Vila, amb la Vila de la Junquera. A Roses, també, a les 10, a la plaça de les Botges, amb la principal de Cassà. A Caldes de Malavella, a les 10, a la plaça 1 d'octubre amb la Mediterrània. I el diumenge dia 19 serà l'aplec de Ripoll a 11:15 i a 16:45 de la tarda al Passeig de Gull, el 73è aplec amb la ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenil de Sabadell. I la demés ja ho direm el mateix diumenge,
1: sí.
0: Que jo, perquè fins aquí arriba el que tenim.
1: Sí, sí, molt bueno, maco.
0: L'única cosa que Blanes, vaig veure que a les 11 a l'Hospital Sant Jaume, amb la Santa Maria de Blanes, que no sé si a la tarda llavors faran sardanes o no, però posa a les 11 del matí a l'hospital. Bueno. Sí que sempre ho fan a Sant Jaume, però veig que s'han adelantat una setmana.
1: Esclar. Bueno, doncs pues Déu-n'hi-do, Benita, hi ha un bon repertori.
2: Ni tant.
0: Sí, tant que sí.
1: Algunes a prop, algunes més lluny. A la costa també és molt maco d'anar-hi, també podem aprofitar i escoltar la nostra dansa. Jo crec que podem triar, eh?
2: I tant que sí.
1: Que a l'hivern no podem tant... A l'hivern no podem tant triar.
0: Aquells joves no pensen que l'un pensa res, balla i ja està, si li agrada ballar.
1: I tant. Bueno, això de ballar... Sí, sí. Molt bé, Benita, doncs moltes gràcies per aquesta informació, que segur que molta gent oïdors doncs hauran pres nota i algun d'aquests llocs s'aproparan, val? Moltes gràcies.
0: Suposo, el que li agradi.
1: I ara doncs també ens has de dir dues sardanes que tinguis...
0: Sí, una d'en Xavier Forcada.
1: En Xavier Forcada...
2: Noces d'Hort a Banyuls.
1: Sí.
0: Doncs aquesta per en Lluís... I per mi n'heu dit una de...
2: Ricard Viladesau?
0: No, de...
2: Manel Saavedra?
0: No, aquesta, Manel Saavedra.
2: Poruga.
0: Poruga?
1: Sí. Poruga, sí.
0: Poruga, doncs... No sóc gaire, però vaja.
1: No es pot ser poruga aquesta vida, si no se't mengen. No, has de ser valent.
2: Benita.
0: No pensàvem pas, ho fèiem i ja està.
1: I tant, i tant.
2: Tu, Benita, ja teniu parades de la Festa Major a tot el passeig.
0: Sí, sí, sí.
2: Però
0: sí.
2: Dius sardanes. Però dius sardanes allà a l'orquestra, no? No hi ha parades allà?
0: Sí que hi ha parades, sí. Però la cosa que si no allà no s'hi han arribat, perquè encara és aviat per posar les parades.
2: Ah, val.
0: Encara és aviat.
2: D'acord.
0: Si no n'hi ha allà de sempre, que vagin a l'alçada, que seran a l'alçada.
1: Ja li podeu dir a l'alcalde o l'alcaldessa, que no sé si és home o dona, que allà al pavelló veníem sempre a aparcar i aquest dia gairebé ens anem cap a Tordera sense entrar a Blanes, eh?
0: I jo, si és... heu de venir per la Festa Major, deixeu-lo no. Aquí només entreu a Blanes.
1: On hem d'anar a aparcar? No podem pas venir? Hem de venir amb el bus?
2: Clar. Sí.
0: Heu de venir i deixar-lo en aquí on estem nosaltres, que és a Ràdio Marina.
2: Sí,
0: si podeu,
2: clar.
0: Si
2: podeu. Oh,
1: caram, sí, unes bones cames, eh?
2: Clar, i agafar el bus, també esperar el bus i cap a Blanes.
0: Llavors hi ha autobusos que baixen, eh?
2: Clar, clar.
0: Per baixar, baixen, ara a l'hora de pujar, ja per darrere.
2: Molt bé, Benita, records a Lluís.
0: Bueno, dedicada com sempre a tothom com faig.
2: Molt bé.
0: A Seguers, a la família, a la Concepció de Sant Celoni, les cacatues, la fina de Palafolls, la gent de Blanes, i qui més hi tenim? Ah, i la consola, el seu Bet.
2: Això. Està bé. Vinga. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Bé, tenim a veure una trucada. Bon dia, hola.
3: Bon dia, és per mi?
1: Sí, és per en Salvador Molins. Carai, sí que t'has esperat rato, Salvador.
3: Sí, perquè sí, bueno, esperar des de les 9 que m'estic esperant.
1: O què dius ara?
3: No comenceu les 9.
1: Sí. Sí, però des de les 9 que tens el dit en el telèfon, no pot ser.

0: No, però, però no.
1: Ah, no. No ci ceris, no ci ceris.
0: Sí, doncs...
1: A veure, què diuen, Salvador? Quina sardana vols que te posem?
0: Posa'm la número 5.
1: La 5 és l'amic Federic.
0: Doncs mira, ja ve bé.
1: Sí? Doncs apa, sí. La 5. Endavant després, amb aquesta dedicatòria, Salvador.
0: Després dedicarem el de sempre, en Rafael Planes, la Dolors, Joan Martori, que ja l'he escoltat, la Clàudia també, l'Antonio Cuenca, la Carmen, la Joana Molins i en Vicenç, i la Carmen Manresa, la de Cal Ocellet, la Montse, la Quimeta.
1: Està molt bé, la Quimeta, està molt contenta. Avui l'hem vist, l'hem escoltada molt...
0: Bueno, jo no l'he vist, però l'he escoltat.
1: L'hem escoltat molt bé, sí.
0: Carai.
1: Sí. Està molt bé, està com una rosa.
0: La calor li deu aprovar.
1: Ara. No, és que ella està molt bé a casa seva. Bueno, com tothom, esclar, a casa...
0: Sí, com a casa diu que no hi ha res, però malament que estigui, sí.
1: I tant.
0: Això és veritat.
1: Sí.
0: Per vosaltres també.
2: Gràcies. Molt bé, Salvador. Gràcies.
0: Sí.
2: L'amic Frederic l'ha demanat l'Adela, eh?
1: Sí. Ja.
0: Però bueno, no ho sé. Sí. L'Adela de Piera.
1: Sí, la senyora de Piera, amb el cotxe, doncs també ens
2: que hi entén molt de sardanes, aquesta senyora.
0: Sí, devia anar cap aquí dalt, no me'n recordo el nom del poble.
1: No ho sé.
2: Potser buscar préssecs.
0: A Castellfollit de la Roca, sí.
1: Ah, Castellfollit. Ah, sí, és veritat, se'n va cap a...
2: Sí.
1: Caram, com esteu al dia,
0: Oh, bueno, perquè tantes vegades de sentir-ho, a vegades te queden, no és que estiguis al dia ni no.
1: Clar.
0: I a tothom.
1: Molt bé, doncs. I... Merci.
2: Doncs bé.
1: Vale.
2: Adéu.
1: Bon dia, bon diumenge. Adéu. Hola, bon dia. Ui, Salvador. S'ha desmaiat
2: de Dios, de los remedios.
1: Sort que tenen molta paciència. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ui.
1: Bon dia
2: a l'Àngel.
1: Miret.
3: Més o menys, sí.
1: Què diu l'Àngel Miret?
3: Hola, mira, volia saber quines sardanes teniu per aquí.
1: Sí, mira, te'n dic unes quantes, Àngel, que no estan demanades. Es Port de Llançà, Per una amistat, Pedra Salvadora, Parc Pompeu Fabra, Ofrena al Calonge, Notes d'Aigua, Les Flors d'Horta...
3: No anem tan lluny, mira, Les Flors d'Horta mateix.
1: Ah, molt bé. Molt bé, doncs, endavant amb la teva dedicatòria.
3: Bueno, mira, dedicarem a la Quimeta Puig, a la Julita Masó i a la Dolors de la Floristeria.
1: Molt bé.
2: Mm-hmm.
1: Molt bé,
3: ara,
1: doncs...
3: Ara, si me'n dius una decantada...
1: Ah, una decantada. Mira, Cançó dels Catalans, La Cardina Encara Canta, la sardana...
3: Aquesta mateixa.
1: La Cardina Encara Canta?
3: Sí.
1: D'acord, doncs.
3: Aquesta la dedicarem a tothom, a vosaltres i a tothom.
1: Vale.
2: Molt bé, Àngel, doncs.
1: Molt bé.
3: Vinga.
2: Fins la propera.
1: Adéu, bon dia. Adéu. Aquesta no vol entrar, no. Va amb la mà...
2: Sí,
1: com es diu?
2: Se li escapa.
1: Rabassera, no sé.
2: Doncs...
1: doncs a veure, anem
2: Anirem
1: per
2: a publici...
1: l'àvia Carme, que n'hi ha moltes d'àvies i moltes Carmes.
2: Però, si et sembla, Muri, podem anar a publicitat un moment.
1: Ah, també.
2: Tries... Bueno,
1: sembla... Sí, ara ve l'àvia Carme, perquè la Josefina ens l'ha demanada per la seva germana... Pilar, per... o no... O tenim una trucada ara, Salvador?
2: Sí, tenim una trucada, sí.
1: A veure, què
2: diuen?
1: Hola, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Soc en Francisco de Blanes.
1: Molt bé,
2: Francisco de Blanes.
1: A veure, quina sardana vols, Francisco?
4: No, a veure, a mi m'agraden totes. O sigui, no he trucat per triar cap sardana, perquè a mi la veritat és que les que poseu m'agraden totes i més que res he trucat per fer una aclaració.
1: Molt bé, endavant.
4: Les sardanes avui a 7:45 es fan a la plaça d'Espanya.
1: Ah, vale.
2: Val, molt bé.
4: Perquè degut... Sí, a l'hora de sempre, però dins de la plaça d'Espanya. Uh-huh. O sigui, si algú vol fer l'odissea de venir Blanes que no sap on t'aparcarà, llavors farà una sauna. Perquè dins de la plaça d'Espanya a aquella hora...
2: Déu-n'hi-do.
1: És interessant.
4: És un forn. Més que res era per aclarir això.
2: D'acord.
4: Tenim el passeig empantanegat durant 3 setmanes.
2: Sí. Ja.
4: per les fires, que sí, no sé a qui beneficia, el poble no. I, doncs, bueno, no podem ballar sardanes fins al mes d'agost.
2: Et posarem la sardana en posta, que és de Marrós, i una sardana molt bonica, d'acord?
4: En posta m'agrada molt.
2: Que sí? Doncs, gràcies, bon Francesc. Francesc,
1: bon
2: adéu, adéu.
1: No hi ha més sardana, no hi ha més de...
2: A Publi, ara allò, allò de la Publi, saps?
1: Uns instants de publicitat.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: 107.1 FM.
1: A la 107.1 FM tenim trucada. Hola, bon dia.
12: Bon dia. Teresa Buixeda de Blanes.
1: Hola, Teresa. Molt bé, sí. Teresa.
12: Sí, no he sentit la sardana, si vol dir alguna.
1: Sí, home, sí, a veure. A veure, en posta tenim colors de violeta.
12: Aquesta, va.
1: Els colors de violetes és d'en Joan Lázaro. Molt bé.
12: Vale, pues ja està. La dedico al meu home, als meus fills, als meus nets, als meus joves, a la Vicenta, Robert i la Paquita, en Didac, la Roser, la Maria i en Miquel. Ja està.
1: Molt bé. Molt bé, Teresa.
12: I els hem projectat totes. Bon diumenge.
2: Gràcies,
1: igualment, Teresa. Bon dia.
12: Adiós.
1: I tenim una altra trucada. No, no en tenim cap més trucada. Doncs anem a complaure la Josefina Pullà amb aquesta l'àvia Carme, que també jo t'ho vull dedicar a totes les Carmes, evidentment, perquè el dijous crec que és el seu sant, i també a la Carme Paset i la Carme Romaguera. Són dues... I la Carme... Ai, com es diu? Bé, com en recordi, t'ho diré.
2: Sí, mira, jo aprofito també perquè àvies n'ha tingut tothom, que és,
1: ah, sí,
2: per sort. O,
1: és,
2: sí,
1: és una passió ser avi.
2: Dedico a totes les Maria Àngels, encara que el sant és el 2 d'agost,
1: sí,
2: però, en fi, qui sap el 2 d'agost on serem.
1: Si tindrem matí de sardanes o no.
2: Per tant, aprofito jo a totes les Maria Àngels perquè el temps sigui el de menys. Sigui el de menys important. A totes les Maria Àngels. Vinga, doncs, també aprofito per la Dolors Carles i Barrera, aquesta bonica sardana que se'n diu l'àvia Carme, oi que sí?
1: L'àvia Carme.

0: Doncs bé, tenim trucada. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Soc la Pilar Campeny de Breda.
2: Ah, Pilar Campeny de Breda.
0: Com ha dit de nom?
2: Sí. Champeny o Campeny?
1: Pilar Campeny, Campeny.
2: Campeny.
0: Campeny.
2: Sí. M'han dit que Freda fa...
1: N-Y.
2: Sí, m'han dit que Breda fa molta calor. És veritat, això?
1: Molta,
2: eh?
1: Molta.
2: Ai, mare.
0: A Breda és un poble, per això, que té molt bones vibracions, vaja, al meu punt de vista, per viure-hi, eh?
2: Sí?
0: Molt bones vibracions.
1: Sí, això sí, eh?
0: Sobretot sí. La part alta de Breda, tu passes i tens... És que...
2: I això de les vibracions,
0: gent dirà, aquesta
2: que
0: dona és una maniàtica, no?
2: Que ho dius per algun arbre en concret?
0: Jo percebo l'energia bona i la dolenta.
2: Ai, carai.
0: I per viure-hi és molt bon lloc. Ara, sí, fa calor? Sí,
1: sí, la veritat és que sí.
0: A l'hivern fa més fred i a l'estiu fa més calor. No, sí, no es pot tenir tot aquesta vida, eh?
2: Ai, no.
1: No.
0: Bé, moltes gràcies per trucar. I quina sardana li posem?
1: Ai, no sé. Espera, he sentit una que se'n diu...
0: A veure... Sí.
1: Ah, no me'n recordo. No, un nom molt curt.
0: Perdó, què em diu?
1: Un nom molt curt, és.
0: Amposta.
1: No.
0: Pas a pas.
1: No.
2: Notes d'aigua.
0: Pluges de
2: ofrena
0: pedra.
2: Ofrena calonja.
0: Poruga, n'hi ha una.
1: Com?
0: Poruga, de por, poruga.
1: Ah, posa-me-la, veiem. Jo no en soc de poruga, però...
0: No s'ha de ser mai poruc. A vegades no. Per ser poruc un rep molt. Aleshores, yeah. Quan tens l'experiència de rebre molt, després ja en fas per maneres, eh? Poruga, per vostè. I endavant amb la dedicatòria.
1: La dedico al meu fill Albert, a la seva companya la Carme, i a la meva germana Angelina i al meu germà Joan.
0: Mm-hmm. Molt bé.
2: Molt bé, Pilar.
1: I per mi també, eh?
0: I tant que sí. Molt bé.
2: Vinga.
1: Aquesta setmana, dijous,
0: sí.
1: Varen venir a buscar el tiquet que em va tocar fa 3 setmanes a l'Obermut.
0: Ah, ai. Molt bé.
1: Molt bé, eh?
2: Sí.
0: Sí? Ja hi ha anat. Hi ha anat aquí a Cal Terrassà, ja, també, a fer el vermut.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Molt bé. Doncs, Miri, és el que, per gentilesa de Cal Terrassà, doncs, podem fer aquest obsequi, que és molt agraït, també. Doncs, moltes gràcies per trucar, senyora Campeny, val?
1: Vale.
0: Bon dia.
2: Vinga, bon dia.
0: Més trucades, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: Antònia de Blanes.
0: Ah, l'Antònia. Molt bé, Antònia. Doncs... endavant amb quina sardana vol que li posem.
3: Doncs mira, avui la deixo a la vostra elecció.
0: Ah, sí?
3: Que sigui com maca, ben maca i molt alegre.
0: Això de maca, això és en Salvador és el que més hi entén, eh?
2: Podem ajuntar-la perquè ja en tenim moltes per posar.
0: Sí, també. Eh?
3: Bueno, pues vostè mateixos.
0: Doncs, va.
2: L'ajuntarem ara que tocarà pas a pas d'en Lázaro, eh?
0: Ah, sí, que és
3: molt
0: maca,
3: bé.
0: Sí.
2: I l'ajuntarem amb aquesta.
0: Endavant amb la dedicatòria.
3: Pues a totes les amigues Carmes, que tinc unes quantes.
2: Per molts anys.
3: Gràcies. Sí. I de les cantades?
0: De les cantades, Cançó dels Catalans, Sardana de la Pàtria i Nits de S'Agaró.
3: Aquesta primera.
0: La Cançó dels Catalans?
3: Exactament.
0: D'acord. Doncs. I aquesta qui la dedica?
3: Aquesta la dedico a la meva amiga Dolors Pera, i a la meva amiga Maite, i a la meva amiga Maria.
0: D'acord. Molt bé, doncs.
3: I a vostès, com sempre, eh? Que no m'oblido.
2: Molt bé, gràcies,
0: molt bé,
2: Antònia.
0: Gràcies, Antònia.
3: Que tinguin bon diumenge i molt de cuidado amb les calors.
0: Ah, i tant que sí.
2: Molt bé, gràcies, Antònia.
0: Adéu-siau. Més trucades, hola, bon dia. No? Ai, estic acostumada a dir bon dia.
2: No?
0: Sí, pas a pas per en Joan Martori i ara també l'Antònia que s'hi ha afegit.
2: Pas a pas que s'hi ha afegit l'Antònia i en Joan Martori.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 12 de juliol. La Fundació Esproni s'incorpora al Servei Local d'Ocupació de Tordera. L'entitat oferirà atenció especialitzada a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat tenia usuaris de Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte Tordera s'ha posat en marxa aquest 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat que es basa en l'acompanyament molt proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. Aquest servei s'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis, el Servei Local d'Ocupació amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. Les obres d'ampliació del centre logístic de Cape Home a Tordera segueixen a bon ritme. Actualment, el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació està previst que es dobli la superfície i arribi a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de Cape Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució de les botigues i pels prescriptors i distribuïdors de tercers. Actualment, Cape Home ja té una presència en més de 80 països de forma directa en 35 i de venda per internet. Són 31, especialment a la Unió Europea. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Les actuacions busquen resoldre la proliferació de sotracs a la calçada. Tenen també com a objectiu dignificar la mobilitat en aquests nuclis residencials. Tot i que el desig inicial del govern era avançar les obres al mes d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó és pel calendari. Respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics i també dificulta la disponibilitat de la maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un moment molt avançat. També l'actuació es durà a terme gràcies a una subvenció habitual otorgada per la Diputació de Barcelona que permetrà finançar la intervenció en aquestes zones. El tordarenc Marc Fuentes disputarà el Mundial de Futbol Gaèlic amb la selecció catalana. L'actual jugador del Celtic Girona ha estat convocat oficialment per la selecció catalana per participar al proper Mundial que es disputarà a Watford, a Irlanda, del 13 al 17 de juliol. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podrà definir com una barreja entre futbol i handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i un sistema de puntuació mixt. Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo. Des d'aquell primer contacte, la seva progressió va estar notòria. A passar per formar el projecte del Celtic de Girona, un club format majoritàriament per joves universitaris, i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial. On Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. L'objectiu de la selecció és ambiciós, volen classificar-se per la Final Four i, per què no, lluitar pel títol mundial. I acabem amb un breu repàs del temps, i és que avui diumenge tindrem un dia assolellat, no s'esperaran pluges pel dia d'avui, i les temperatures que pujaran lleugerament respecte ahir dissabte, però tot i així que no acabaran de ser les que hem tingut aquesta darrera setmana amb l'onada de la calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I doncs bé, tenim aquesta segona hora de Matí de Sardanes per complaure d'aquests oients que ja ens han trucat i els que també ens poden trucar, el 937642893.
1: Aquí estem.
0: Aquí estem. Ara doncs toca el torn de l'Adela de Piera, que ens ha demanat pluja de pedra per al seu marit, i després doncs l'amic Federic també ens ha demanat per ella mateixa doncs aquesta pluja de pedra vagi doncs per al seu marit.
1: Tenim una trucada.
0: Ah, sí? Ah, molt bé. Doncs la passem. Hola, bon dia.
1: Ui, ui, ui.
0: Hola?
2: Hola?
0: Hola, Quimeta.
2: Mira, Núria, he tingut un discurs. No comptava que era Santa Carme. Me sap molt de greu. Si m'ho veu renyar...
1: Sí,
0: no,
1: sí, te renyem.
0: No, Quimeta.
1: Sí, ben renyada.
0: No, no. A veure, Quimeta, aquí t'has descuidat.
2: Mira, oi, ja no... La Carme Peset, la Carme Romaguera, la... llavors, hi ha una noia que tenim molta amistat, aquesta noia és filla de Massanet. És casada amb Santi Masferrer.
0: Està bé.
2: Aquella noia de Som molt i com en Santi. Mm-hmm. Ai, ara no...
0: Bueno, en Santi Masferrer...
2: Carmes, bueno... Sí. Per totes les Carmes, moltes felicitats. Passeu un dia molt feliç al costat de la vostra família. Vull la sardana, que és molt maca, Amposta.
0: Amposta. Sí, ara és maca, és d'en Francesc Marros, eh?
2: Sí. També, escoltem-me. Sí. Me penso s'ha equivocat la Fina... Va demanar la Carmel Villallera.
0: Sí.
2: És molt maca, jo la tinc.
0: Ah.
2: És molt antiga, no l'han posat.
0: No, encara
2: la
0: no ha tocat.
2: La Carmel Villallera.
0: Encara no s'ha tocat. Carme, encara no ha...
2: Vale,
0: Quimeta, encara no li ha arribat el torn. Sí,
2: vale.
0: Encara no li ha arribat el torn.
2: L'edat que tinc, fas que tu el fos.
0: No, ara sí, sí que hi ha...
2: T'heu de perdonar que sóc una iaia.
1: Estàs doncs, perdonada.
2: Bueno, el poste, també li dic...
1: Molt bé, Quimeta.
2: En Joan Jovan Mortori, bé, bueno, tots que escoltin Ràdio Tonera.
0: Molt bé.
2: I moltes gràcies, perdonem-me, eh?
0: No, Quimeta,
2: sóc
0: no.
2: Sóc una iaia.
0: Molt bé, Quimeta.
2: Una iaia molt maca, que sí... com una rosa del meu jardí.
0: Ah, que bé.
1: Bé, molt bé.
0: Molt bé.
1: Vinga, adéu.
2: Gràcies, eh?
0: De res, bon dia. Tenim més trucades, Salvador? No, eh?
1: No.
0: No, doncs au, la Quimeta, que sempre, tothom pot tenir un descuit, eh?
1: Ai, més faltaria.
0: I a vegades tens un descuit que no pots assar al guisat i llavors què passa? Diu, és soso. No, és que li ha faltat la gràcia, aquestes espurnes, no?
1: Sí.
0: És com l'accent amb una... amb una frase o amb una paraula no li poses accent, és que li falta la sal, deia en Santi Barrera. En Santi Barrera diu, és que li
1: això,
0: falta la sal,
1: això de la gramàtica,
0: de
1: eh?
0: No? Bé, doncs, recordant... ara, espera.
1: Hem de posar...
0: Un moment.
1: Pluja de pedres.
0: Pluja de pedres que l'havia tatxat, per això no la deia. Que va demanar l'Adela de Piera per al seu marit, endavant.
1: Ja, això mateix.

0: Ai, quina suada, amb aquesta sardana.
1: Molt maca, eh? Molt sí. Balladora.
2: Sí, sí.
1: Bé, doncs ara arriba el torn que també l'Adela s'ha dedicat amb ella mateixa, l'amic Federic, que també ens l'ha demanat en Salvador Molins, i que també aquí voldria afegir-hi una... doncs una dedicatòria a la família Champeny de Sant Andreu, perquè sabem que ens estan escoltant, que no truquen, però que ens estan escoltant i que estan desitjant. Primer van al mercat i després diu no, hem d'anar cap a casa perquè hem de posar matí de sardanes, no? I això és bonic d'escoltar-ho. Per tant, per la família Champeny i que també, doncs, aquest amic Federic vagi per ells.
0: I abans de res, si et sembla bé, agafem una trucada.
1: Ah, molt bé, sí, sí. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, la Quimeta.
3: Bon dia, sou la Quima.
1: Hola, Quima.
3: Mireu, avui més tard, que estic molt enfeinassada, i mira, i ara tinc d'anar a un funeral a Mataró a les 12.
0: Vaja.
3: I no sé les sardanes que heu dit avui.
1: Bueno, ara, per exemple, posarem l'amic Federic, després recordant l'Enric, la Carme Riallera...
0: L'Emposta de Francesc Marrós.
3: Mireu, la Carmen Riallera, que per mira, ara que penso, és aquesta setmana serà Santa Carme,
1: sí,
3: veritat?
1: Sí, sí.
3: Pues mira, per totes les Carmen, aquesta sardana. I per tothom, i per vosaltres que esteu aquí, que tingueu un bon diumenge.
0: Molt bé, Quima.
1: Molt bé. Adeu,
0: que tinguis
1: Quima.
0: Un bon dia.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Adeu.
3: Bon dia.
1: Doncs, a veure, el que dèiem, l'amic Federic, dedicat a la família Champeny de Sant Andreu, i també en Salvador Molins se'ns ha dedicat aquesta sardana. Endavant.

0: I doncs, bé, nosaltres que anem seguint amb el Matí de Sardanes i ara la Vicenta de Blanes li toca el torn, eh?
1: Li toca el torn a la Vicenta?
0: La Vicenta, recordant els Enrics, eh?
1: Ah, sí.
0: Sí, doncs moltes felicitats a tots els Enrics. No sé ben bé quin dia és. Jo ho havia buscat ara per el mòbil, però ja se m'ha esborrat.
1: Tu diries que el lloc on són els millors préssecs, ara estem a l'època, no?, dels préssecs, Núria.
0: Ah, sí, esclar, ara és l'època, l'estiu, els préssecs a Lleida. A Lleida
1: hi ha... Ara en parlarem, tenim una trucada.
0: Sí, hola. Hola, bon dia.
2: Sí. Hola, bon dia, sóc la Consol Salvet.
0: Ai, hola, no, Consol.
1: No sabíem pas qui eres,
0: estàvem
1: eh?
0: Estàvem parlant de préssecs.
2: Que balladora, aquesta sardana que heu tocat ara, que maca, que balladora que era, eh?
0: Molt maca, eh? Molt.
2: Molt maca.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Vale.
1: Mira, és d'en Burjacs, eh?
2: Per si,
1: si Jota Burjacs i Gispert, per si t'interessa
2: vale,
1: algun dia...
2: M'ho apunto.
1: Apunta
2: tu. Vale. Molt, molt bona, molt bona.
0: Doncs mira, Consol, hi ha moltes de demanades, però crec que alguna altra podries demanar. Mira, tenim aquí...
2: No sé, estan demanades, si m'ha de Barcelona o Nits de Segaró, la que sigui demanada,
0: sí.
2: M'aquedo. Totes dues m'agraden.
0: Estimada Barcelona...
1: Nits de Segaró no està demanada.
2: I estimada Barcelona s'ha demanat, perquè així la demano jo.
0: Sí, sí està demanada, però t'hi pots afegir.
2: Doncs va.
1: Si vols afegir, si
2: no,
1: vols.
2: No, ja me va bé. Nits de Segaró ja la recordo molt, saps?
0: Ah, doncs tranquils. Molt bé.
2: Sí, m'agradava molt perquè anava a portar gent allà a Segaró.
0: Ah,
2: a l'hotel i bueno, a fer verbenes i a fer coses, no? Bueno,
0: clar.
2: A passar el dia bé.
1: Sí, valls de nit a Segaró, també és maco.
2: Sí, sí. Era,
1: sí.
2: Bueno, te parlo de 40 anys enrere.
1: Carai.
0: Sí, esclar, és que...
1: Érem molt
0: els
1: joves,
0: records,
1: 40
0: no?
1: anys enrere. Quasi bé no havíem nascut.
0: No, que els bons records
2: carai,
0: sempre
2: sí,
0: són els primers.
2: Carai, sí, home, sí que havies nascut. El que passa que jo ja tinc molts anys, home.
0: No,
2: home.
0: Sí, estem...
1: No pas més que jo.
0: I tant, i tant. Estem a la part, eh?
2: Bueno.
0: Molt bé, Consol, doncs...
2: Vale, doncs estimada Barcelona, que jo sóc una enamorada de Barcelona, ja ho sé, n'hi ha molts que no els agrada Barcelona.
1: Sí, t'hem apuntat Nits de Segaró, eh?
2: Eh? Ah, m'heu apuntat a Nits
1: clar,
2: de Segaró.
1: Clar, tu has dit que anaves allà amb autocar i...
2: No, però és igual, tranquils, ja, ja. Escolta, està demanada Nits de Segaró?
1: No.
2: No, doncs... I estimada Barcelona, sí.
1: Sí.
2: Vale? Doncs afegiu-me estimada Barcelona, perquè sóc una enamorada.
1: Ah,
2: jo quan vaig a fer visites a Barcelona, quan anava a fer visites, o quan hi vaig ara amb els meus nets per Barcelona, a mi m'encanta. El meu home diu que li agradaria que el desterressin, que no pogués entrar a Barcelona. Jo no, jo m'encanta Barcelona, de veritat.
1: Sí?
2: És la millor capital del món, sí.
1: Ai, mare.
2: Sí. Sí, sí.
1: Aquest
2: i tant
1: Consol,
2: que sí.
1: Quina propaganda de Barcelona.
2: Té platges, té barris, té de tot Barcelona.
1: Si et sentís sí, la Cavaller et donaria un prèmit. La Montserrat, cantava
0: no,
1: allò
0: no,
1: de Barcelona.
0: No, no, està bé Barcelona, el que passa que bé, vas a Barcelona una mica cohibit ara, avui dia.
1: Sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Bueno, perquè s'ha d'allò molt, saps què vull dir?
0: Sí.
2: Però és que Barcelona té uns racons molt macos que moltes
0: sí,
2: capitals
0: sí.
2: No la tenen, eh?
0: I tant, i tant.
2: Vale?
1: Sobretot
2: Girona,
1: la Barceloneta de set portes.
2: Però Girona ara ja no ha canviat. Girona ha canviat massa. Ja no és el Girona dels anys 60 i els anys 70.
0: Però tu
2: no.
0: Parles amb la gent de Girona i és que tenen... Hasta vas a la clínica Girona, per exemple, no vull fer vas propaganda de res, però
2: sí,
0: el personal...
2: Sí, jo hi vaig a la clínica Girona,
0: és
2: sí.
0: Que és tan nostre, aquell personal, que sembla que estiguis amb la
2: sí,
0: família,
2: però, segons
0: no?
2: a quins barris vagis, a Sant Narcís, que jo me'l coneixia molt, Sant Narcís,
0: sí.
2: I
1: bueno,
2: estava al carrer Misí,
0: estava...
2: Bueno,
0: sí.
2: És igual, deixem-ho
0: estar. Ha canviat una mica, tot canvia.
2: Ha canviat, bueno, ha fet un tomb, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí. Ha rodolat.
2: Vull dir, queda poca de gent de Girona, eh? Molta gent de Girona i Sal, pobrets, se n'han d'anar.
0: Ja,
2: perquè
0: però...
2: Perquè venen els de fora i tenen que marxar els d'aquí.
0: Serà
2: vale,
0: perquè
2: no
0: hi anem el dissabte
2: perquè...
0: i colla molts de pobles. Girona, molts de pobles al voltant van a comprar-hi. I llavors,
2: sí,
0: no sé.
2: Sí, bueno, ara ja se'n van cap als pobles de la platja. També,
0: sí.
2: Perquè,
0: sí, però l'aigua de la platja no està... Bueno, en fi, no fem...
2: Bueno, deixem-ho estar, safreig, perquè encara més me recordo, ho espatllaria jo,
0: sí,
2: saps?
0: Sí, sí,
2: vale?
0: Molt bé. A qui ho dediques, bueno, estimada Barcelona?
2: Estimada Barcelona, la dedico molt especialment als meus 6 nets, que quan anem a fer visites, que a vegades ells no saben, anem a fer visites, me diuen, oi, iaia, això no sabíem que hi era, no? Vale, a tots 6, vale. No diem noms perquè ja n'he dit tantes vegades. També molt especialment a tothom que escolta Ràdio Tordera, que tothom pot opinar el que vulgui. I a Lluís Vila Benita, a Lluís Vila ja em coneix com sóc, sí. La Maria de Mà Julià, home, el Lluís Vila hem nascut al mateix carrer.
1: Santa Susana,
2: hem convivut molt. Santa Susana és el millor poble del Maresme.
1: Això sí, és veritat.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt maco.
2: En Joan Chapallí, a tots els del Rus, i que Déu ens guardi dels focs i de la calor, tu, perquè sí, això dels focs fa molta por, eh? Molta
0: por.
2: Bueno, bon diumenge a tothom, bona setmana.
1: Molt bé, Consol.
2: I, bueno, i a disfrutar.
1: I això mateix. Vinga, igualment.
0: Vinga.
2: Adéu. Ai, us la dedico també a vosaltres, a tu, Núria Pujol, i a tu, Salvador, gràcies pel programa.
1: Sí.
2: Ai, i m'afegeixo a la Santa Espina, que la Santa Espina ja me la dedico a mi mateixa i a vosaltres.
1: Molt bé. Vinga, gràcies.
0: Adéu, bon dia, Consol, merci per trucar.
1: Molt bé.
0: Doncs bé, ens anem, el que dèiem, recordant els Enrics i felicitant a tots els Enrics per el seu sant.
1: Ai, mare.
0: Tenim, recordant a les 5 l'hem posada, no?
1: Sí, l'hem posat. Ara anem amb...
0: A la 20.
1: Sí, amb, ja ho dius bé, recordant l'Enric. El que passa que dèiem que estem a la segona hora i que poden trucar si volen, perquè si no...
0: Alguna altra podríem posar de sardana. 937642893, si teniu alguna cosa a dir.
1: Però dèiem això dels préssecs. Si és el...
0: Ah, sí, és veritat que la consola...
1: Estan a la flor.
0: Sí.
1: Tu t'agrada molt, no?
0: M'agrada... A veure, tu si vas al mercat, la fruita és molt... té una qualitat que no té enlloc perquè doncs és més viva, fa menys que l'han tret del camp.
1: Clar.
0: Llavors el gust és molt més bo, molt que no pas al cap d'uns dies. Però el préssec aquest any és molt bo.
1: Saps on té molta fama? On te diries que té molta fama el préssec?
0: Home, Lleida és allà on té més préssec.
1: Més cap aquí.
0: Més cap aquí n'hi ha, podeu també.
1: A l'Ordal.
0: A l'Ordal, podeu ser.
1: Fan cua
0: per als... Home, si passes per allà i estan trencant préssecs, potser una caixa ens la vendrien, no?
1: Abans tenien 1.000 hectàrees de préssecs.
0: Ah.
1: Ara només en tenen 100.
0: Sí, esclar.
1: I en tot i així fan cua.
0: És millor tot el que ve del Marroc, és millor tot el que ve d'Amèrica, és millor tot el que ve de fora, clar. És com abans al ball, sempre ballaves més amb els de forasters que no pas els de,
1: sí?
0: de casa.
1: Això passava.
0: Ai, tant que passava, no sé, perquè clar, era la novetat, no? Però llavors, quan els forasters no venien, els de casa deien, doncs ara botifarra, ara no ballareu avui. Pues això més o menys és igual, però sempre s'ha de potenciar el de casa.
1: Doncs,
0: si no, no.
1: Molt bé.
0: I la nectarina. La nectarina és la fruita que menys pesta agafa, perquè és un ingert entre
1: un híbrid.
0: Sí, un híbrid, això mateix.
1: Sí.
0: Bueno, ja està, eh? No, ara posem aquesta
1: sardana. Sí, quan vulguis tu.
0: Recordant aquests...
1: L'Enric.
0: Recordant l'Enric, que és de Manel Saderra. Ai, no.
1: Que és d'en Lluís Pujals.
0: Lluís Pujals.

0: I bé, tenim dues trucades. Saludem a les trucades. Hola, bon dia.
1: Hola. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Ai.
0: És la Rosa?
1: La Rosa, sí, senyora.
2: Ah,
1: la Rosa.
2: Ui, la Rosa.
0: Ho hem endevinat, eh?
2: Sí, aquella a Madrid la coneix de seguida, la Rosa, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Està bé.
1: Bueno.
0: Doncs a veure, la Rosa, què ens explica?
1: Sí, mira, que fa molta calor.
0: Ai, tant.
2: Segur?
1: Jo que no tinc mai calor, aquest any surt, eh?
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu.
0: A veure, tenim aquí Port de Llançà i Pedra Salvadora, que també és maca.
1: No, Port de Llançà, ja m'agrada.
0: El Port de Llançà, doncs au.
1: Sí,
0: endavant
1: ja
0: amb
1: bé.
0: La dedicatòria, Rosa.
1: Sí, bueno, com sempre, per les cacatues.
2: Sí, sobretot, eh?
1: Sí, home, són les amigues de cada dia.
2: Està bé.
1: En Josep Boada i per tothom que escolti, per vosaltres.
2: Molt bé, Rosa.
0: Molt bé.
2: Gràcies, sí.
0: D'acord. Gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu-siau, bon dia. I una altra trucada.
2: Ui, aquest re, nada.
0: Doncs, anem pas a passet. A veure, ara en Joan Chapallí, toca, és el torn d'en Chapallí, eh?
2: Sí.
0: Aquesta Carme Riallera que ell ens ha demanat, i ara la Quimeta l'escoltarà, perquè diu que també és molt maca. I jo també la voldria dedicar a la Carme Ruscalleda, que ara està a Can Conte.
2: I la Quima de Canet també s'hi ha afegit, oi?
0: I la Quima de Canet també s'hi ha afegit. Per tant, que aquesta Carme Riallera, a veure com sonarà, moltes felicitats a totes les Carmens, i ja dic que la Carme Ruscalleda, que havíem sortit moltes vegades, una abraçada a Carme i a totes les Carmes. Escoltem-la.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Claver.
6: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
5: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
6: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: I darrere d'aquests bons consells tenim una sardana que us proposem escoltar perquè ens l'ha demanada en Joan Chapallí i també la Consol Chauvet, estimada Barcelona. Ah, tenim trucada. Ah, molt bé. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: La Montse Mainou?
9: Sí.
8: A veure, Montse, com va la calor?
9: Ai, horrible. Aquí n'aguantant.
8: N'aguantant, eh?
9: Tothom. I esperant que arribi la fresca.
8: I tant. I quan tinguim el fred a sobre esperarem la calor i així
9: anem.
8: Ah,
9: és el mateix. A veure, el gat o el gos que es vol menjar la cua.
8: Sí, sí, i tant. A veure, ara són...
9: Una decantada.
8: La sardana de la pàtria, que és cantada per en Ramon Caldú, què et sembla?
9: Pues perfecta, aquesta mateixa.
8: Sí?
9: Doncs mira, se la dedico a la meva mare, especialment a ella, als meus germans, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio. I en especial al meu germà, el segon, que avui fa anys.
8: Vale.
10: El germà segon fa anys, no?
9: 56 anys que fa avui.
10: Carai.
8: Mira com el meu fill gran.
10: Sí, mira.
8: Sí. I aquest diu, una persona diu, carai, diu, però diu, sí, té, saps, la cara jove i tal, no?
10: Sí, clar.
8: Sí, sí, però els anys hi són, eh?
9: Sí, sí, sí. I tant.
8: Molt bé, Montse, pues moltes gràcies.
9: Pel teu fill també.
8: Gràcies.
10: Vinga, bon dia.
8: Bon dia.
10: Adéu.
8: Adéu. Doncs aquesta estimada Barcelona, la posarem.
10: Estimada Barcelona... Estimada
8: 23, Salvador.
10: Estimada Barcelona, la 23, doncs som-hi. La Chauvet s'hi ha apuntat, eh?
8: Sí, sí, ja ho he dit.

0: estimada Barcelona. Molt ben explicat, eh? Sí. Doncs bé, ha arribat el torn d'en Marc Massaguer, que ell ens ha demanat Maria Goreta i ho ha dedicat a l'Avenit, en Lluís, al seu pare i la seva mare, en Antoni, a l'Oliveres, que se restableixi molt aviat, i també en Joan Madrid i dues persones més.
1: Laitana, bon matí.
0: No m'ha donat... és que no m'ha donat temps d'apuntar-ho.
1: Toni López, Laitana, bon matí.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, que doncs... sempre no se'n descuida mai.
0: Ah, doncs per tu, Marc, i totes les teves amistats, aquesta Maria Goreta.

0: Anem fent camí, són les 10 i 52 minuts, a veure, ara doncs toca en Lluís i la Benita, amb aquestes noces d'hort i també poruga. Aquestes noces d'hort van per en Lluís i després doncs posarem poruga, que serà per la Benita. Va bé això, Salvador?
1: Sí, sí, com tu vulguis, sí. No? Sí, la poso?
0: Doncs sí, sí, sí, endavant.
1: Perquè l'altre s'hi ha afegit algú més, no?
0: Sí, a la poruga s'hi ha afegit una altra persona. Després ho buscarem, ara no ho veig.
1: I les noces
0: sí, és la Campeny.
1: La de Lluís. Mm. Doncs, si et sembla...
0: Endavant, amb aquesta sardana que és en Xavier Forcada.
1: Ahà.

0: I bé, aquest... manca...
1: Les noces de Banyuls.
0: Sí.
1: Quedarem rebentats amb aquestes sardanes avui.
0: Sí, avui
1: balladores
0: sí, que... no sé pas què has fet escolta, de triar aquestes sardanes avui.
1: Que una suada cada vegada amb aquestes sardanes. Que...
0: Però estan molt bé, molt maques. A manca de... 3 minuts de l'informatiu de les 11, doncs sí. Ens resta poder dir alguna cosa del nostre patrocinador.
1: Sí, jo crec que sí, no?
0: No, sí, ja ho hem dit també, que ens obsequia amb un barbut per dues persones, que cap allà a 3:15 rifarem aquest val entre totes les trucades, i que ja sabeu que podeu venir doncs, al bar Terrassà doncs, per fer qualsevol entrepà, també tenen reposteria, que també...
1: Els diumenges deuen tenir de tot,
0: tenen,
1: sí.
0: Allò,
1: sí.
0: Bueno, jo a mi m'agrada molt els croissants.
1: També ah, tenen... mira, Doña Croissant.
0: Doña Croissant, sí, m'agrada, perquè té bon gust, però tampoc t'enfalega molt, perquè tampoc és molt gros.
1: Ah, això mateix. Però n'hi ha que els fan banyats de xocolata, que aquests déu-n'hi-do,
0: eh? Sí, però jo sí, no, sí, això sí. Ho carrega massa. Hi ha gent que sí, però jo no, eh?
1: Però
0: jo,
1: bé, normal... sí, el Terrassà obre al matins, tots els matins.
0: Tots els matins? Sí. Entre setmana també, ara?
1: Sí, sí, sí tots els matins
0: molt
1: obre,
0: bé,
1: i
0: bé.
1: És el nostre patrocinador.
0: Sí, sí, sí, i tant, que li agraïm moltíssim, perquè el tenim aquí mateix, i ara mateix té tot el pati ple de gent aquí, doncs, amb aquesta ombra que hi ha, eh?
1: I si heu d'anar a comprar al mercat, nens i nenes, lleveu-se de matí, que hi ha poca gent, i d'on gust passejar-se pel mercat a aquella hora.
0: Sí.
1: Les parades estan encara posant els préssecs, les cireres, les maduixes, sí, les taronges, els plàtans...
0: Tot el producte és fresc, eh?
1: Tot fa un
0: goig. I ara,
1: goig.
0: Si t'hi fixes, també venen oli, eh?
1: Oli també, sí,
0: oli
1: sí, sí.
0: Oli també venen sí, oli, sí, sí. Que ara no recordo d'allò contès, però dic, nosaltres anem cap a l'Empordà a buscar oli, perquè una cosa hem de dir, l'oli del supermercat està molt bé de preu per la butxaca... Però com és que el que collita pròpia és més car que aquest del mercat? I això ens donaria
1: bueno,
0: que
1: això
0: pensar...
1: Bueno, això són les grans cooperatives que fixen un preu i, en canvi, quan vas tu particular en una
0: sí?
1: casa d'aquestes que en produeixen o una cooperativa...
0: Hi ha d'haver-hi algú més. Vigilem una mica l'informatiu, que ara ens saltarà...
1: Sí, ara d'aquí 15 segons entrarà l'informatiu.
0: 15 segons tenim l'informatiu i que...
1: Però que farem una trucada abans, eh?
0: Ah, doncs 15 segons és molt poc. Hola, bon dia. Hola. No, ens ha penjat.
1: Se n'ha arrepentit.
0: Se n'ha arrepentit aquest 15 segons, demana una mica més.
1: Sí, bé, ara entrarem en informatiu, doncs.
0: Fins ara.
1: Oh.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 12 de juliol. La Fundació Espronis s'incorpora al Servei Local d'Ocupació de Tordera. L'entitat oferirà atenció especialitzada a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport, impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Espronis ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat tenia usuaris de Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte Tordera s'ha posat en marxa aquest 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat que es basa en l'acompanyament molt proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. Aquest servei s'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis, el Servei Local d'Ocupació amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. Les obres d'ampliació del centre logístic de Cape Home a Tordera segueixen a bon ritme. Actualment, el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació està previst que es dobli la superfície i arribi a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de Cape Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució de les botigues i pels prescriptors i distribuïdors a tercers. Actualment, Cape Home ja té una presència en més de 80 països de forma directa en 35 i de venda per internet. Són 31, especialment a la Unió Europea. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Les actuacions busquen resoldre la proliferació de sotracs a la calçada. Tenen també com a objectiu dignificar la mobilitat en aquests nuclis residencials. Tot i que el desig inicial del govern era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó és pel calendari. Respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics i també dificulta la disponibilitat de la maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un moment molt avançat. També l'actuació es durà a terme gràcies a una subvenció habitual otorgada per la Diputació de Barcelona que permetrà finançar la intervenció en aquestes zones. El tordarenc Marc Fuentes disputarà el Mundial de Futbol Gaèlic amb la selecció catalana. L'actual jugador del Celtic Girona ha estat convocat oficialment per la selecció catalana per participar al proper Mundial que es disputarà a Watford, a Irlanda, del 13 al 17 de juliol. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podrà definir com una barreja entre futbol i handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i un sistema de puntuació mixt. Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo. Des d'aquell primer contacte, la seva progressió va estar notòria. A passar per formar el projecte del Celtic de Girona, un club format majoritàriament per joves universitaris, i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial. Un Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. L'objectiu de la selecció és ambiciós, volen classificar-se per la Final Four i, per què no, lluitar pel títol mundial. I acabem amb un breu repàs del temps, i és que avui diumenge tindrem un dia assolellat, no s'esperaran pluges pel dia d'avui, i les temperatures que pujaran lleugerament respecte ahir dissabte, però tot i així que no acabaran de ser les que hem tingut aquesta darrera setmana amb l'onada de la calor.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

I després d'aquest informatiu, nosaltres continuem amb aquestes dedicatòries en el Matí de Sardanes. Doncs tenim la sardana Poruga, que també ens l'ha demanat la senyora Campeny de Breda, però la Benita se la dedica amb ella mateixa, aquesta poruga. Nosaltres diem que aquest és un adjectiu molt català que significa tenir por o que s'espanta amb facilitat. És la forma femenina de poruc i que també és una terminologia molt popular a Catalunya per contes infantils com la tortuga poruga o la clàssica composició musical que escoltarem a continuació, que són sardanes creades per en Manel de Saderra. Doncs escoltem Poruga.

0: Bé, una bonica sardana, poruga, que no n'era gens de poruga, la tortuga, que sí. Va arribar primer la tortuga que la llebre, que no sé què va passar. La Nuri poder ens ho explicarà, perquè avui que, està...
1: Que primer va arribar la tortuga que la llebre.
0: Diuen
1: sí, perquè
0: sí.
1: La llebre pel camí es va entretenir.
0: Ara, aquí està, va trobar una romeguera.
1: Clar, va trobar una romeguera i aleshores la tortuga va fent, va
0: fent,
1: va fent.
0: Poquet a poquet.
1: Poc a poc i bona lletra, eh?
0: Sí, sí, poc a poc i bona lletra.
1: Bé, ara tenim l'Àngel Miret, que sempre ens truca i ens ha demanat aquesta sardana, les flors d'horta.
0: I la cardina encara salta.
1: I la... Sí, també.
0: Quina vols posar?
1: La primera que ens ha demanat és aquesta, les flors d'horta.
0: Doncs les flors d'horta posarem primer.
1: Doncs au, posem les flors d'horta, que són d'en Pere Mercader.

0: Doncs bé, hem escoltat aquesta sardana, molt bonica també. I ara, de Salvador, a veure, tu que ets el control avui i ho controles tot.
1: Sí.
0: L'Àngel Miret també ens ha demanat la cardina.
1: Ah, això mateix.
0: Que la cardina també és coneguda com a cadernera o carderola.
1: Ah,
0: és
1: sí,
0: un dels
1: sí,
0: ocells sí. passiformes més populars i colorits dels països catalans.
1: Sí.
0: Pertany, doncs, a la família dels brigidílids i és molt admirada tant per al seu aspecte com per al seu cant.
1: Sí, no sé quin color té i si sí, és molt sí. petita o molt gran, la cardina.
0: Home, la cardina, que també no, és la cadernera, la cadernera és una mica més grossa que...
1: Que el pardal?
0: Que el pardal.
1: Sí?
0: Sí, i més
1: Ai,
0: bonica.
1: Ja ho buscaré.
0: Sí, a veure, és que m'ha atret l'atenció això de la cardina. La cardina
1: sí.
0: N'hi ha una sardana que diu la cardina encara canta.
1: Sí, i aquesta encara salta.
0: I aquesta salta.
1: Sí, bé, no sé si és la mateixa o...
0: No, no, no, no és la mateixa.
1: No.
0: Escoltem-la, has d'encadietar renom, a veure què
1: sí.
0: diuen.
1: Sí, i bé, demanat... no tardarem gaire que... a sí. fer el sorteig, vull dir que la gent
0: ah, sí?
1: encara té temps de trucar.
0: Estigueu atents, 9-3-7-6-4-28-93, sí. però potser sardana no en podran triar cap, perquè en tenim bastantes. No, encara
1: n'hi cap alguna, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Bueno,
1: es queda
0: comptable.
1: Mitjoreta, per sí? tant, el que estigui encantat, que no s'encanti.
0: Que no s'encanti. Mira, ara tenim trucada.
1: Doncs, hola.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, bon dia.
1: Oi, els de Blanes. La Conxita.
3: Hola, bon dia,
1: la Conxita.
0: Hola, Conxita.
1: Eh? Clar.
0: Hola, Conxi.
1: Te li estan hola, apuntant, Blanes. Eh?
3: Doncs... Sí, sí. Com va la calor?
0: En aquí això estem jo, bé, Conxita. Avui, eh? Ràdio Tordera, que molt aquest diumenge s'ha tractat molt bé.
1: La Conxita, què hi diu?
3: No, dic molta calor.
1: No tanta, dona. Tot
3: sí,
1: és com...
3: no, clar,
1: que
3: viu a l'aire
0: condicionat. Amb un bon ventilador i una mica de ventall, doncs ja està.
3: No, clar, això
0: va passant.
3: Sí. Està passant.
0: Jo crec que els jubilats tenim molta sort que no hem d'anar a treballar, perquè si haguéssim d'anar a treballar potser...
1: Ai, agafaríem...
0: Potser ens queixaríem ja. Més, eh?
3: Sí, sí, sí, això també.
0: A veure, Conxita, vols que te digui algunes quantes sardanes que pots demanar?
3: No, la que toquin, però que no sigui cantada.
0: Ah.
3: La que toquin ara i
0: en
3: ja
0: posta,
3: està.
0: No? Què et sembla, Salvador?
3: Vale.
0: Aquesta és la que ens toca, no,
1: sí.
0: la que ens toca ara, no, l'altra.
1: Sí, jo m'apuntaré aquí baix, per si de cas, li apuntaré a la Conxita, m'apuntaré Pedra Salvadora, que és una sardana maca, i tots necessitem una Pedra Salvadora.
0: Ai, a més, les pedres tenen molta qualitat.
1: I aquesta, la Conxita, jo em sembla que de moment li apuntaré aquesta, perquè... li podrem posar, crec, eh?
0: Sí?
1: I si tothom s'hi ha d'afegir, li afegirem aquesta pedra.
0: Està,
1: perquè les pedres, si ja saps tu, com els arbres, si els abraces,
0: sí,
1: tenen
0: sí.
1: aquell efecte.
3: Ai, sí.
0: Sí com...
3: pues mira, a mi m'agrada molt això.
1: Ah!
0: T'agafa aquella energia teva i entre la seva i la teva, doncs...
3: Clar. Us diré una cosa.
0: Sí.
3: Una vegada em vaig abraçar amb un pi
0: sí.
3: i vaig concentrar-me tant amb els ulls tancats que em miri igual que passessi algú o res. I jo vaig com si fos un arbre.
1: Clar.
3: Els meus braços, les meves cames eren arbres.
1: Clar.
3: Eren branques. És el tema.
1: Em passava que anaves a dir que et va caure una pinya.
3: Sí, és el més maco que vas passar.
0: No, però el pi us hi heu d'abraçar sempre i quan estigueu constipats.
1: Els pins sí.
0: El pi destapa
3: no, no, no,
0: molt.
3: No.
1: La resina destapa el nas.
0: Sí, destapa molt.
3: Ja està bé.
1: I les pedres fan el mateix.
0: I a les pedres doncs donen una vivacitat, una força que juntament amb la teva doncs t'ajuda molt.
1: Sí, doncs t'acordem aquesta sardana, Conxita.
3: És molt bo, això. Bueno, que la dedico a en el Joan.
1: L'has dedicada, ja, dic.
3: A la meva família.
1: Clar.
3: A la Nuri, Montse, Pinyol.
1: Molt bé.
3: I després la Montse de la seva família, tota la seva família. I a tots que escolten...
1: Clar. Tens l'apuntador aquí al costat, eh?
3: La Fina Collar.
1: Què més?
3: Què has dit?
1: Que tens la punta del costat teu.
3: l'apuntador està al meu costat. L'apuntador està al meu costat. Llavors, el campan, tartamuda.
1: Molt bé.
3: Bueno, macos, que passeu un bon dia.
1: Igualment, vinga. Adéu.
0: Adéu, bon dia.
3: Adéu.
0: Doncs bé, no tenim cap més trucada i ara anem amb aquesta sardana que l'Àngel Miret ens ha dedicat a totes les seves amistats. Aquesta número 24, La Cardina encara canta. Per l'oratge no s'hi mou.

0: Doncs bé, hem escoltat aquesta sardana, la Cardina encara canta. Ara, doncs, toca el torn d'en Francisco de Blanes.
1: Uh-huh.
0: No sé, aquest senyor penso que potser és la primera vegada que ens truca. Ah, sí, amb aquesta emposta, que és d'en Francesc Marros, que també ha de ser una sardana molt maca. No sé si algú més ens ho ha demanat.
1: La Quimeta Puig
0: hi ha afegit. La Quimeta Puig, sí, és veritat. Doncs per la Quimeta Puig, que ha tingut aquest descuit de totes les Carmens i que ho ha dedicat, i també doncs, per en Francisco de Blanes.
1: A veure si podem agafar una trucada.
0: Ah, també. A veure, a veure. Hola, hola. Hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Veiem que... la Quimeta, trobant.
0: Ha hagut de penjar, sí.
1: La Quimeta,
0: eh? Club... No, la Quimeta poder no.
1: Home,
0: home que... el so sí que ho feia, eh?
1: El so.
0: Bé,
1: doncs continuem amb l'emposta.
0: Sí, anem amb l'emposta, que ja hem dit que és de...

0: Doncs anem fent camí sobre les 12 del migdia, són les 11 i mitja. Ara, doncs, la Teresa Buixeda, que molt amablement ens ha trucat, ens ha demanat aquesta número 3.
1: Color de violetes.
0: Color de violetes.
1: A veure si aquesta trucada es retén.
0: A veure, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Ai, la ràdio ha engegat.
0: Sí, baixeu la ràdio.
2: Ja està parat.
0: Ai, te conec, però ara no me'n recordo el nom.
2: La Pilar també.
0: La Pilar. Pilar, molt bé. Doncs, la Taverner, Salvador, una sardana nova o s'ha d'afegir?
1: Bueno, podem afegir-la aquesta 15 i ja veurem, no?
0: Aquesta 15 te podem afegir a Pedra Salvadora, què t'assembla?
2: Vale, i si no, me puc apuntar amb la Santa Espina.
1: Això també.
0: També,
1: això serà al final per tots els que l'han demanat.
0: Sí.
2: Me puc afegir amb la Santa Espina.
1: Sí, també,
0: doncs.
1: Sí.
0: Endavant amb la dedicatòria.
2: Per dues Carmens del meu carrer, que dijous, me sembla que és dijous el seu sant.
0: Sí, és dijous.
2: Que és dijous, el meu dia del Carmen.
0: Sí.
2: Doncs per dues que passin un bon dia, el dia del seu sant, que n'hi ha una per fer, pobreta, que no sé que serà gaire bon dia perquè està ingressada. Però bueno, a veure que es curi aviat.
0: I tant.
2: I que pugui passar un bon dia a casa seva. Doncs m'afegeixo aquesta de la Santa Espina.
1: Molt bé, Pilar.
2: Vale.
1: Vinga.
0: D'acord.
2: I que acabem de tenir un bon programa.
1: Molt bé. Gràcies,
0: Pilar,
1: bon dia.
0: Gràcies, bon diumenge. Adéu. Doncs el que dèiem, la Teresa Buixeda...
1: Sí.
0: Amb aquest
1: color de violetes.
0: Color de violetes, a veure aquest color de violetes que és d'en Joan Lázaro, com ens sonarà.
1: Sí.
0: Quan vulgui, Salvador.

0: Bé, doncs anem fent camí, com dèiem, eh? Ara tocaria complaure l'Antònia amb Cançó dels Catalans, Salvador,
1: sí,
0: et sembla?
1: Sí, correcte.
0: Què te sembla?
1: Sí, sí, molt bé.
0: Doncs aquesta Cançó dels Catalans, que ens l'ha demanat l'Antònia, i és cantada per la Polifònica de Puig-reig.

0: Bé, Nuri, estem sí. en aquell moment en què hem d'entrar a publicitat, no ens queda doncs... més que... Bueno, la veritat és que estem a l'última hora i encara hi ha un petit, una petita escletxa perquè la gent pugui trucar, però molt poca, eh?
1: Sí, sí, perquè tenim... Potser sí que podríem posar una altra de les sardanes, eh? Anem comptant, sí. comptant, i sembla que una més... podria entrar, per tant que si voleu dedicar alguna sardana a algú, 9-364-28-93 és el nostre punt d'entrada en el...
0: I ara anirem a publicitat.
1: Ara anem a publicitat, sí. doncs anem a publicitat, escoltem aquests bons consells que sempre dona Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
6: No! Primer has de fer la digestió!
5: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: I bé, ara ens tocaria doncs posar Port Llançà, que ens l'ha demanat la Rosa de Vidreres, i us direm que Port de Llançà està situat a l'Alt Empordà. És un
0: I
1: port,
0: tant.
1: Que sí.
0: I no sé si també en el mar t'has sí? d'esperar a fer la digestió com a la piscina.
1: Ah,
0: ai,
1: també,
0: la digestió.
1: Sí, venim de la piscina ara, eh? És veritat, de Les Ferreres venim. Doncs bé, ara ens anem al Port Llançà, que està situat a l'Alt Empordà i és un port marítim que combina tradició pesquera i també instal·lacions esportives. Compta amb més de 50 anys d'història de serveis nàutics, també gestionats per el Club Nàutic de Llançà.
0: Sí, els hi fem propaganda ara que ve l'estiu. Ara
1: sí?
0: Aquí som a
1: l'estiu. Ens podrien regalar també un viatge sí, en aquest
0: clar, un apartament en allà i passar-hi 15 dies.
1: Home, no tant, però...
0: No tant?
1: No.
0: Posats a demanar?
1: En el Nautilis podríem demanar un viatge petit per algun oient que pogués doncs, acostar-s'hi, no? No sé si ens estan escoltant.
0: Bé, i després d'aquesta sardana haurem de fer potser el sorteig, no?
1: El sorteig, sí, ja manquen dos o tres minuts per tres quarts. Doncs bé, escoltem aquesta sardana que, com hem dit abans...
0: Port de Llançà.
1: Ens l'ha demanat la nostra oient, la Rosa de Vidreres, Port Llançà, que bé, és d'en Ricard Viladesau, també deu ser maca.
0: Segurament que sí.
1: Que sí, doncs
0: som-hi, no?

0: I bé, ara doncs ha arribat aquella hora que, entre totes aquestes trucades que estem molt agraïts d'haver-les tingut, doncs tindrem una guanyadora o un guanyador de... En Salvador té les boles a punt i ara, que...
1: Farem caure una, no, Núria?
0: Farem caure una, me diràs el número i jo diré la persona que li ha tocat.
1: Ah, això mateix.
0: Doncs vinga, va, fes caure aquesta... Vaja... Només tu saps fer-ho, això, eh? Jo no en sé.
1: Doncs el 16.
0: Ah, el 16. Tenim aquí la Quima de Canet amb el 16.
1: Doncs mira,
0: ai, mira, Quima, pots venir a recollir aquest bal i a passo, doncs, fer aquest vermut que amb el teu marit o amb els teus fills o amb qui vulguis tu.
1: Això.
0: Un vermut complet que regala Bar Cal Terrassà, aquí a la plaça de l'Església de Tordera. Doncs, Quima, felicitats per... aquesta, doncs, troballa que hem fet avui amb la Quima de Canet, que li ha tocat aquest bal per dues persones d'aquest vermut a Cal Terrassà. I ara nosaltres sí que, Salvador, si t'assembla, seguirem amb la Montse Mainou, que ens sí. ha dit que vol
1: escoltar... Sardana de la Pàtria.
0: La Sardana de la Pàtria. Doncs aquesta Sardana de la Pàtria que la canta aquest popular cantant, en Ramon Caldó.

I bé, doncs ara toca el torn de la Conxita, la senyora d'en Joan, que a veure la Conxita que ens ha demanat la Pedra Salvadora, que fa referència a un indret històric i esportiu situat a Mollet del Vallès i prové d'un antic megalític neolític destruït el 1975. Per tant, que escoltem aquesta Pedra Salvadora, que és d'en Vicenç Coromines. No, un moment. Pedra Salvadora, sí, d'en Vicenç Coromines.

0: Doncs bé, hem arribat ja al cap de darrere, al cap final del nostre programa del Matí de Sardanes. Hem estat aquí en Salvador Romans i una servidora, la Núria Pujol, i ara amb aquesta última sardana que l'ha demanada la Consol Chauvet i també la Pilar Taverner.
1: Sí.
0: Ens acomiadem amb aquesta sardana.
1: I que és per tothom, perquè és un comiat amb sardana especial.
0: És molt especial, que fa referència a tot l'esperit català, que és moltíssim, que el portem molt a dintre i a vegades el traiem poc a fora.
1: Doncs fins la propera, adéu-siau, salut per tothom.
0: Fins la propera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 12 de juliol. La Fundació Esproni s'incorpora al Servei Local d'Ocupació de Tordera. L'entitat oferirà atenció especialitzada a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat tenia usuaris de Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte Tordera s'ha posat en marxa aquest 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat que es basa en l'acompanyament molt proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. Aquest servei s'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis, el Servei Local d'Ocupació amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. Les obres d'ampliació del centre logístic de Cape Home a Tordera segueixen a bon ritme. Actualment, el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació està previst que es dobli la superfície i arribi a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de Cape Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució de les botigues i pels prescriptors i distribuïdors de tercers. Actualment, Cape Home ja té una presència en més de 80 països de forma directa en 35 i de venda per internet. Són 31, especialment a la Unió Europea. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Les actuacions busquen resoldre la proliferació de sotracs a la calçada. Tenen també com a objectiu dignificar la mobilitat en aquests nuclis residencials. Tot i que el desig inicial del govern era avançar les obres al mes d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó és pel calendari. Respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics i també dificulta la disponibilitat de la maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un moment molt avançat. També l'actuació es durà a terme gràcies a una subvenció habitual otorgada per la Diputació de Barcelona que permetrà finançar la intervenció en aquestes zones. El tordarenc Marc Fuentes disputarà el Mundial de Futbol Gaèlic amb la selecció catalana. L'actual jugador del Celtic Girona ha estat convocat oficialment per la selecció catalana per participar al proper Mundial que es disputarà a Watford, a Irlanda, del 13 al 17 de juliol. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podrà definir com una barreja entre futbol i handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i un sistema de puntuació mixt. Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo. Des d'aquell primer contacte, la seva progressió va estar notòria. A passar per formar el projecte del Celtic de Girona, un club format majoritàriament per joves universitaris, i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial. Un Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. L'objectiu de la selecció és ambiciós, volen classificar-se per la Final Four i, per què no, lluitar pel títol mundial. I acabem amb un breu repàs del temps, i és que avui diumenge tindrem un dia assolellat, no s'esperaran pluges pel dia d'avui i les temperatures que pujaran lleugerament respecte ahir dissabte, però tot i així que no acabaran de ser les que hem tingut aquesta darrera setmana amb l'onada de la calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Trenta en el marc de la 29a European Balloon Festival.

0: Sant Cebrià de Vallalta i avui per la Cobla de la Principal del Bisbal i avui per primer cop s'interpreta de Tordera a càrrec del Cobla Montgrins. La Margarida Projac, present, va escriure un poema al·lusiu a aquest fet i tot seguit el llegirà.
1: Només espero que us agradi el poema i us vull dir que em fa molta il·lusió poder-lo llegir en aquesta plaça tan emblemàtica, no només pels tordarencs, sinó també pels amics que venen de fora. Gràcies per escoltar el poema. Venim d'indrets diversos. Les nostres vides són sardanes amb tiratges variats. El futur, els curts, el passat, els llargs. Però quan unim les mans i fem rotllana, el ritme que ens encisa i embriaga ens parla d'amistat. El que som ara és música. Ja tenim una sardana com a símbol d'identitat. Les cobles la llançaran als quatre vents. A les places la ballaran peus àgils o cansats. Però nosaltres sabrem per sempre nostra la sardana als ben trobats.
0: Endavant amb la sardana, els ben trobats.

Şükran Arap Kutlu.

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre, disfrutar i créixer amb la música, obert a totes les edats. A partir del proper setembre, vine a aprendre a tocar el teu instrument preferit, al carrer Doctor Fleming 22, davant de l'escola Serra de Miralles. Matriculat gratuïtament fins al 30 de juny, trucant al 611-803-882. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-94-4289.
0: Estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. 8 detins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
4: Que on hem fet l'ortodòncia?
5: A Dental Company Tordera, esclar. Fa més de 6 anys que tenen cura del nostre somriure. I aquest mes tenen un 15% de descompte en tots els tractaments d'ortodòncia transparent i de brackets.
4: I a més, ens han regalat un blanquejament dental. Demana ja la teva cita gratis a dentalcompany.es o al 930-130-278.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
8: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
7: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
9: Si el divendres no pots anar a les sardanes de la plaça, Ràdio Tordera i l'associació La Nostra Dansa te les porten a casa.
10: Dijous a la nit i en repetició divendres al migdia.
11: Aquest curs prepara't amb la llibreria Papereria Camí Ral.
12: Reserva els teus llibres de text amb antelació i oblida't de preocupacions.
11: També hi trobaràs motxilles, agendes, llibretes, bolígrafs...
12: Tot de la millor qualitat i el millor preu per començar el curs amb bon peu.
11: Llibreria Papereria Camí Ral, perquè tornar a l'escola sigui un plaer.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
14: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament. amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
15: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
16: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
17: Què tal? Engeguem una nova edició del Patrulles en línia. Aquesta setmana tenim nosaltres a la regidora de Seguretat, la Nàdia Cantero. Què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: I també tenim el caporal, en Joan Antoni Flori. Joan Antoni, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
17: Avui parlem, coneguem una miqueta més també la policia local. Estem habituats a parlar de trànsit, de situacions d'emergència. Imagino que acabarem parlant indirectament també d'això, però avui també volem parlar de l'assistència personal que a vegades fa la policia local en moltes circumstàncies que els veïns es troben i que segurament, no sé si també deu ser una de les coses més habituals, no?, de que algú té una indisposició, ja sigui més o menys greu, i que segurament el que té més a mà moltes vegades és el telèfon o és un policia que passa pel carrer. Sí. No? Suposo que regidora, sí, en nombre de comptabilitzades de,
18: les actuacions,
17: d'actuacions,
18: no?
17: Que hi pugui haver-hi, aquestes deuen tenir un pes bastant important.
18: Sí, bueno, ho parlàvem, no?, que bé, cal posar en valor la feina que fa la policia, no només, com dius, no?, més enllà de controls de la circulació, de actes delictius, de l'actuació en actes delictius. Hi ha una tasca que fan que potser no és tan visible, no?, que és aquesta assistència directament al ciutadà, no?, aquesta primera auxili, no? Sovint som els primers en arribar i...
17: A molts llocs,
18: no? Tant accidents com a petites discussions, com a caigudes a casa, no? Petits accidents domèstics, i el que estem més a mà és la policia local, i sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important, doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
17: És el que anava a dir, no, Joan Antoni, que ja entenc que el fet de ser policia ja inclou de per si una formació bàsica per atendre qualsevol situació del que estàvem parlant, des d'una indisposició fins a una parada cardiorrespiratòria, diguéssim, no?
19: Sí, sí, exacte, des d'un petit tall que es puguin fer amb una caiguda en bicicleta, en patinet, fins al que acabes de dir tu, no? Tenir que fer una parada cardiorrespiratòria, tenir que aplicar, doncs, el que seria l'RCP, com es diu RCP, i inclús utilitzar el desfibrilador.
17: Uh-huh. Entenc, però, que vosaltres feu o es fa una primera atenció i de seguida ja entra o s'activa, sí, una coordinació amb altres cossos.
19: Sí, sí, evidentment. Normalment, depèn per on tingui el servei. El servei ens pot arribar bé per via telefònica a el que seria el telèfon de la policia local, o inclús entrar pel 112. Quan entra pel 112, aquests ja automàticament activen tots els serveis, serien Mossos, ambulàncies, bombers, si fos necessari, i si entra pel telèfon de la policia local, doncs som nosaltres que primerament enviem a la patrulla al lloc, i de canvi la patrulla ja anem activant tots els altres serveis.
17: Entenc que la valoració la feu vosaltres, la primera valoració, de dir és una cosa greu, no és una cosa tan greu, cal que sigui més urgent o no? Com funciona això? Qui acaba decidint, no?, en el primer moment d'arribar, què s'ha de fer?
18: Depèn del cas, no?
19: Sí, és que és molt complicat. Moltes vegades val més ser prudent i activar, que després es desactiva, i ja està, que no arribar al lloc i tenir que activar. Amb una situació d'aquestes, els segons són vida. O sigui, 10-15 segons, encara que no ho sembli, poden salvar una vida. I a vegades, doncs, és més ser prudent i activar-ho tot, i un cop al lloc desactivar, que no pas el que t'he dit abans, no? No activar-ho i després tenir que lamentar-ho.
17: Uh-huh. En els vehicles en què disposeu, o amb el que arribeu en el lloc dels fets, no sé si ja disposeu de material sanitari per fer una primera intervenció. Què porta la policia local per atendre aquestes situacions?
19: En principi portem lo bàsic. Lo més important és el desfibrilador, i després podem, una farmaciòloga no portem gran cosa. Evidentment, doncs, estem una miqueta preparats per fer el que són els primers auxilis. En cas d'una ferida, doncs, taponar aquesta ferida. Normalment, al no ser metges, no actuem gaire, sinó més bé és això, no? Arribar, mirar el que hi ha, comunicar el que hi ha als serveis mèdics o als serveis que correspongui i fer la primera actuació, però la primera actuació bàsica.
18: Bueno, sí que és cert també, no?, que en cas d'urgències i emergències vitals s'ha hagut d'actuar.
19: Sí, no,
18: hi ha un RCP o fent un torniquete
19: evidentment,
18: o fent qualsevol maniobra.
19: Si aquesta persona no està conscient, no respira i no té pols, doncs evidentment hem de començar a fer el que és la reanimació cardiopulmonar, que estem preparats per fer-la. Uh-huh. I amb això, i doncs, bueno, doncs, amb la coordinació entre els dos, tres, quatre agents, els que hi hagin, doncs és això, un comença la reanimació, l'altre comença a preparar el desfibrilador, col·loquem desfibrilador i després la parella és el que ens diu si hi ha descàrrega, si no hi ha descàrrega, si s'ha de continuar amb la reanimació fins que arriben els serveis mèdics.
17: Aquests dispositius, o sigui, tots els vehicles disposen de tots aquests dispositius, on hi ha alguns que en tenen més, altres que en tenen menys?
19: Els dispositius de desfibriladors tots els vehicles en porten. És bàsic. Portar-lo és... perquè vull dir, és una cosa, és una eina que és vital, o sigui, s'ha de portar.
18: I a més cal que els agents tinguin la formació.
19: Exacte.
18: Feta, perquè si no tenen la formació feta, que a més s'ha de fer cada dos anys, s'ha d'anar renovant perquè té data de caducitat, si no, en principi no es podria fer servir. I per això és una tasca que tenim, no?, cada dos anys, que hem d'anar renovant aquesta formació, que no, sovint ve acompanyada amb uns altres cursos o formacions de primers auxilis.
17: Uh-huh. Quines són les actuacions més habituals? Les que parlàvem al començament, d'estadístiques, què seria el més habitual que us requereix fer aquesta atenció?
18: Normalment, no? Bueno, si fas una fullejada, no? una revisada de les novetats diàries, hi ha molts casos de desorientació, hi ha molts casos de caigudes de gent gran a gent a casa, no?
19: Sí.
18: Tens, doncs, el teleassistència, que t'informen de que la persona no respon, no? I totes són aquestes activitats d'assistència al ciutadà,
19: claus,
18: que sovint, doncs, passen despercebudes, no?, que ens hem descuidat.
19: Claus a dintre del domicili, he sortit a tirar la brossa i manca les claus a dintre per un cop de vent, o m'han caigut les claus o el telèfon mòbil m'ha caigut
18: dintre
19: en un contenidor...
18: Sí. I sovint és aquesta assistència al ciutadà, doncs, que també és un paper molt, molt important.
19: Que per sort és la gran majoria de serveis que fem són aquests, que són els que no, possiblement no es veuen tant, no? Són més coneguts.
18: No tenen tanta transcendència.
19: Exacte.
18: No? Però és una feina que es fa a diari i a totes hores.
17: I que per aquell ciutadà deu tenir el seu pes en or, no? Perquè a vegades les complicacions que poden generar això, aquests descuits... O...
18: Bueno, penseu també que qualsevol alerta que veu qualsevol ciutadà al carrer és motiu de trucada a la policia local, no? Si hi ha una parella discutint, o si hi ha dues persones que s'estan discutint, o si hi ha una persona que ha caigut al terra, hi ha una persona estesa que no respon, no? Aquestes trucades normalment no van al 112, el 112 és quan hi ha un accident més greu. Són totes trucades que entren als serveis de comissaria. I bé, les patrulles, doncs, han d'estar molt, molt preparades i han de, també, a vegades, el que deia, no? Han de valorar si és prou urgent. A vegades entren tres trucades i també has de fer una mica de triatge. I aquestes són, pues, la majoria, per sort o no, la majoria de trucades que es reben durant el dia.
17: Mm-hmm. Per l'època que estem, a l'estiu, canvia molt la dinàmica que estàvem parlant d'assistència a la gent? Hi ha alguns fets que es produeixen molt més sovint, alguns que caldria avui, aprofitant que estem aquí parlant, també de conscienciar la gent?
19: Sí, possiblement s'hauria de mirar molt les hores que se surt al carrer, més que res ara, amb aquestes onades de calor, amb l'edat també s'ha de tenir molt en compte, no? L'hora de sortir, s'ha de portar sempre aigua per estar hidratat, en el cas de notar molta calor... Hi ha espais que ja estan habilitats com a refugis climàtics. Potser hauríem de fer una miqueta més d'incís d'aquests refugis climàtics, no? Perquè la gent tingués consciència d'on, en el cas de que faci molta calor o que es comencin a trobar malament, no continuar, sinó o demanar ajuda o buscar el que seria això, un lloc que estigui climatitzat o alguna cosa així.
17: Mm-hmm. Estem veient països del nord, no?, que no saben avenir-se... N'estem aquí començant a estar acostumats? N'anem aprenent una miqueta davant d'aquestes situacions o encara trobeu que es repeteixen els mateixos errors any rere any?
18: Bueno, jo crec que aquí també ja portem uns quants anys de calor i la gent ja està una miqueta més conscienciada, que sap que hi ha certs horaris que no es pot, bueno, que no es pot sortir al carrer o que s'ha de minimitzar l'activitat al carrer, no? I també les recomanacions, sobretot amb la gent gran. La gent gran no té la sensació de set, no la té, no? I durant l'hivern, mira, si no t'hidrates prou, encara, però durant l'hivern, l'estiu, és molt important hidratar-se.
17: Molt bé, entenc que també el cap de setmana, especialment el diumenge, segurament, no?, l'afluència de gent al mercat, no, també tot això es deu multiplicar, dic jo. Sí.
19: Ara és quan ens venen els cops de calor, sí, no? I...
18: També és veritat que a l'estiu les afluències dels horaris del mercat canvien molt, no? Durant l'hivern, doncs, potser comença a venir la gent a les 9:30, que és quan hi ha, o 10, que hi ha més afluència, que ja no fa tant de fred, i a l'estiu, doncs, ara la gent ve més d'hora, sí, i marxa més d'hora, però sí que és cert que, bueno, que algun cop de calor i marejos també es presenten.
19: És un cop de calor que provoca una caiguda, que aquesta caiguda pot provocar una ferida... Tot això és el que hem d'estar més o menys sempre preparats per poder donar aquesta atenció, que ho estem. Que
18: les... Sí, tant.
17: Parlàvem també fa uns instants en parlàvem dels serveis informatius de les activitats que hi ha durant l'estiu. Hi ha cada cap de setmana hi ha una festa en una urbanització, s'organitzen actes entre setmana, tot això és molt de moviment de gent. Entenc que també això per la policia local és un hàndicap en el sentit de que s'ha d'estar molts de llocs a la vegada, no?
18: Sí. Sí, són més presències preventives, no? Per sort són activitats programades per entitats o associacions de veïns, que està tot molt controlat i no cal una presència policial, com pot ser barraques a festa major o una activitat de festa major que sí que necessita la presència, i el que sí que es fa en aquests casos és acte de presència, es va fent passades, perquè normalment són activitats bastant cíviques i tranquil·les, no? Pot ser que quan s'acaba pot haver algun descontrol, però per sort no donen gaires problemes a aquestes activitats. És una sort.
17: Molt bé, anem acabant. Hem estat repassant molt per sobre, no?, aquesta actuació que es fa de servei en el ciutadà. No sé si també vosaltres, o des de la regidoria, o des del cos de la policia, requeriu també que el ciutadà faci o ajudi en aquesta tasca d'ajudar els altres ciutadans, si teniu recomanacions. No sé, per exemple, a l'estiu sí que les columnes de fum, d'avisar de seguida la policia. No sé si per part dels ciutadans us poden ajudar en aquesta atenció al ciutadà o prevenir que hi puguin haver-hi alguns problemes.
18: Prevenir és complicat. El que sí que és veritat que la col·laboració ciutadana és molt important, no? I en el moment, sempre ho hem dit, no? En el moment en què un ciutadà vegi una situació d'alerta, no? Ja sigui una persona que no es troba bé, que està estesa al terra o que està desorientada, la col·laboració ciutadana és imprescindible. I, de fet, sempre ens arriben aquestes trucades per un veí que passa pel costat i ho comunica a la policia. També es recomana, no?, doncs que la gent que tingui familiars d'avançada edat, doncs que els vagin a visitar aquests dies, que s'assegurin que s'hidraten bé. Ja es van fent aquests missatges també des de xarxes, però la col·laboració ciutadana, sempre ho hem dit, i ens ajuda molt, no? Aquests avisos
19: molt,
18: que fan.
19: Des del cos de la policia hem de donar les gràcies, però vull dir... Potser a vegades et diuen és que no vull molestar.
18: Sí, és veritat.
19: I la resposta que els diem nosaltres és no, si és que no és molestar. Nosaltres estem per això. I moltes vegades la gent és el que parlàvem abans, sí, no? O sigui, deixant una miqueta la seguretat del trànsit i el que seria
18: les detencions.
19: Vull dir, tenim unes altres tasques que per nosaltres són molt importants. O sigui, com a policia local són molt importants, que és l'atenció ciutadana.
18: I la proximitat.
19: Només que li puguis treure del dubte que tinguin ells ja és un bon servei. O sigui, no molesten. O sigui, és que no volem molestar. No molesten mai. O sigui, tenim el telèfon obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per qualsevol dubte que tinguin.
18: I també sí que és cert, doncs, que fan una trucada i no cal fer la intervenció amb uns consells de comissaria o de la gent que hi hagi a sala, ja és suficient, però sempre qualsevol dubte, qualsevol situació que trobin, la policia està a les 24 hores per atendre el ciutadà.
17: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, regidora, caporal, i fins la propera.
18: Gràcies.
19: Fins la propera.
17: Adéu-siau.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre clavé.
2: A les 10 de la nit, el Teatre Clavé descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
1: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
2: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
1: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
3: 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
3: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
1: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
3: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
1: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: I en successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
3: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
3: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
3: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ha ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
1: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
3: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
1: Un any, precisament ara farà un any del fatídic incendi al Baix Ebre. Encara seguim en aquesta plana d'incendis al municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
3: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
4: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
6: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
7: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. No? Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
4: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
1: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
3: Durant l'alerta de calor, activada des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
1: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
3: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Radio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
8: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
9: Els nens petits i les persones grans han recordar-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordar-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
8: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
3: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves ignicions.
1: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor que tot apunta que ja és aquí ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
3: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'Ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacant els 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
10: Ens hem morit aquesta setmana i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
11: Si se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
12: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, ens fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
13: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar i sí, sí.
4: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
1: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
3: Hores més tard, a 9:15 a.m, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
3: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 p.m. una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
1: I parlem d'educació i parlem de la consellera, d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
3: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
1: Niubó ha explicat que des que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
3: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
14: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem, doncs, amb la Junta, no?, que són els espais, doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet, hem tingut tot el curs.
1: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us dèiem, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
3: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
15: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
3: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
1: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
3: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
16: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris, la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
17: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat, sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és la utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el grup del tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
16: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, en bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
1: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
3: Reclama no només una actualització de la llei de l'audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
18: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la llei de comunicació audiovisual espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma, doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
3: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
1: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
3: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
1: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Simfònica de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
19: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
20: Una orquestra i una banda simfònica juntes, que això poques vegades passen, la veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori i molt emotiu poder reunir jovent d'entre 12, 13 anys fins a 19, 20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
19: Amb el lema, la música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Huapango.
1: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
0: La sisena edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Kukapi, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
21: Com moltes coses, hi ha esdeveniments a la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
0: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
1: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoah, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
3: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana, va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoah va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
22: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
3: Recentment, Nakamoah va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027 i la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
1: I seguim en plana de bàsquet, i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per dues temporades.
3: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
3: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
1: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
3: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
1: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
3: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
1: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
3: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
5: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al español en un puesto donde se merece.
1: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
3: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
1: I canviem d'esport al rugby, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
3: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la divisió d'honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
1: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
3: Destacant les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i Lera Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completant la llista, els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a Javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
1: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
6: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia 4 filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
23: What do you do when you discover that you're the odd one out?
7: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. L'altra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
24: Mary is wearing spectacles.
25: What on earth?
26: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
24: I do, Father. Thank you.
25: Mr. Bennet, did you know about this?
26: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
25: Yes.
4: But I did not know that you would actually need to wear glasses.
7: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
8: I felt such a connection to this woman who...
7: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
8: They need this story so much too.
7: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Era Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennet.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu Particular, capítol 6, espelmes d'aniversari.
0: Hola, Anna.
2: Hola, Àlex.
0: Què? Parlem de les espelmes d'aniversari?
2: Dispara.
1: Museu Particular.
0: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
2: No.
0: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
2: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
0: No, ja ho pots dir.
2: Perquè
0: que m'estic definint.
2: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
0: Sí, tal qual. Ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un, en el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint és un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris, el moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antiga Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets, seguim sent romans, i aquest és un altre. No? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
2: val més prevenir,
0: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana, no tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè a cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística, sí, amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
2: Que no ha canviat gens, això.
0: No. Tindrem tota la intel·ligència artificial sí. que vulguem, però en seguirem...
2: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat, a casa meva, sempre encesa. Sí, sí.
0: No? I nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no?

0: El té el culte és més als sants, no estan a les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això era una cosa, no, que penses, què vol dir, que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció...
1: Com a personetes,
0: no? No?
1: Personetes vives.
0: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que, que tenen drets...
1: Protagonisme total,
0: no? Exacte, no?
1: Un sentiment al centre...
0: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris, és a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
1: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia. Sabem
0: quin dia
1: vius. En
0: aquest cas, més enllà de saber doncs, que és el dia de Sant X, perquè l'has anat a l'església, en el cas doncs, no, dels catòlics, i tan fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant, i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia, i això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem parlant de mil·lennis, trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat... Bueno, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida, vull dir que...
1: A mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
0: Doncs, com a mínim és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir, aquest costum doncs, arrela i a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara ja hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que un adult.
1: Clar, no,
0: és important
1: temps,
0: saber
1: no?
0: quants anys tens,
1: clar,
0: no?
1: Clar. I el temps i com el calcules per no ser que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és
0: superinteressant. Sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
1: Comença a treballar.
0: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà no ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
1: Ja l'ha deixat anar.
0: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
1: Seguim.
0: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció

0: percepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
1: Què em dius?
0: Tots alhora. Així, endreçadets com
1: festa
0: són.
1: Festa d'aniversari global.
0: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li comptem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
1: Bona pregunta.
0: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
1: Clar, és que a mi em fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir, a més, mentre parlaves pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps, i ara em diràs segur que no.
0: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
1: Uau.
0: I saps, no sé com vas de monarquia o... potser no cal entrar-hi.
1: T'ho explico
0: però,
1: després, amb una birra.
0: Precisament va ser una reina... En aquest cas, Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda,
1: sí,
0: que tothom la coneix a vegades allà on fan el piro musical, no?
1: Sí.
0: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República Espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centre-europeu, que volia dir, ella parla, no, d'una torta de mazapán con una velita torneada.
1: Ai, quina monada!
0: Que això el bufaven i després repartien a l'hora del postres, la repartien entre els convidats més selecte. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, primer entre la jet set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés, i després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi han hagut, n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè
1: sí,
0: doncs és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes, puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure, no?
1: Però després fa més il·lusió a veure moltes espalmetes.
0: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid, no? Doncs
1: minut.
0: Això és la patent és d'un americà que es deia William A. Pirnes o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant tampoc fa gaire temps d'això.
1: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
0: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
1: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
0: No, aquesta és una altra, però vaja...
1: Va. Sort que tinc
0: al final són borbons, vull dir, tots acaben barrejats, tots, vull dir que ja ho deuria... Alguna traça deuria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
1: que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
0: Ja, és veritat, vull dir, què costa fer una reunió dia a veure o nosaltres, o el nom de la persona,
1: o tots en desitgem, o... sí, no és tan difícil.
0: Exacte, no costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893, la Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia, i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia "Good morning to all, good morning to all", és a dir, era "Bon dia a tothom", era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir "ep", i la van adaptar a "Happy Birthday to You". Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra, i a partir d'aquí va començar aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
1: De drets d'autor?
0: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
1: Ah, no?
0: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
1: Mal fet.
0: Mal fet. Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses, arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
1: Uah.
0: O pel·lícules, sèries i de més, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
1: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
0: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jen Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i de més. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
1: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
0: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
1: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta, quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que ja era miop, no ho sé.
0: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer, bé, ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no...
1: I ja estaves, no?, amb aquest mood de
0: patir. Sí, perquè jo, com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
1: Sí, sí, és un altre himne català, aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari, que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar. És de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc i tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Duran, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Però depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la on, desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
3: Avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagar.
1: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes és que no podia venir sense portar aniversari. Continua amb música, si et sembla bé.
2: Vinga, va.
1: Això que ara t'explicaré no crec que t'ho esperis, no sé si és...
2: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
1: Seguim amb música, com et dic, i bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
2: Ai, ai, ai, ai, ai. Per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram. Sisplau.
1: No, no, si sobre encara els estarem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis, normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el seminari, a Barcelona la Cripta Gaudí, el recinte modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat, perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia, que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música, ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen, que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc jo a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Pauline, el que es va inventar en l'època del surrealisme una mica així per atzar segurament o experimentant aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una miqueta més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumage, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes,
2: sí,
1: que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
2: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? Que no és surrealista, sí, però vull dir, sí, que...
1: És un altre
2: segurament
1: tipus de...
2: Segurament no faríem espelmes, faríem matxero, però...
1: Sí, sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no som tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts, molts i molts, molts anys que va pel món. Per què? A veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa... Mal assumpto, perquè va desprenent cosa química, però en teoria a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. Moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades, la peça definitiva, es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda, però és que de l'altra banda també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes amb formes que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment fric de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així que ho tringui a algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els hi agrada, els interessa, i que s'hi dediquen moltes hores a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, jo què sé, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma?
2: A mi la metàfora és meravellosa, però clar, tampoc no la diré aquí, no fos cas que abogados cristianos ens denunciï, no? Però vull dir que la metàfora és meravellosa, sí, no? Una espelma d'una església ja em sembla una obra precisament com a contemporània.
1: Hagués pogut buscar un altre exemple.
2: Doncs quasi que millor.
1: Sí. La Venus de Milo, no? Imagina't, també, no? Que et regalen la Venus de Milo i dius, mira, amb un sopar romàntic la vull encendre. Clar, estàs literalment desfent l'obra d'art. Clar, és ben bé curiosa, no?, aquesta cosa de mai arribarà a la seva finalitat l'escultura de cera, l'espelma, perquè la destruirem. I com que tot això fa una olor una mica kitsch i rància, i no vull acabar la meva seccioneta amb aquesta imatge, a més avui no t'he portat cap cançó així gaire punk, t'he portat Manel, que és una coseta molt catalana i tradicional, acabaré amb una obra d'art magnífica, meravellosa, d'art digital i electrònic que em reposiciona en la meva modernitat.
2: A veure.
1: És una obra que es diu Media May Rewind Reality, que vindria a ser que algo com els nous mitjans podran rebobinar la realitat. És una obra del Peter Weibel, que ell va néixer l'any 44 i es va morir l'any passat. Era un tio espectacular, va parlar molt sobre la teoria dels medis, dels mitjans de comunicació, de l'art contemporani, de la teoria... Bueno, una ment privilegiada, va estar Arts Electrònica dirigint el ZKM a Alemanya, una ment privilegiada. En qualsevol cas, va fer aquesta obra l'any 69, que era una peça en aquell moment super moderna, que vindria a ser un televisor d'aquests d'abans, de l'any 69, on hi ha projectada la imatge d'una espelma però rebobinant-se. És a dir, en lloc de fer-se petita, s'està fent gran. Mentre que a sobre de la televisió hi ha una espelma de veritat encesa. Que què passa? Que es fa petita.
2: En l'inversa.
1: Correcte. Llavors, la projectada es fa gran i la petita... i la real es fa petita. I en aquesta instal·lació el Peter Weibel va posar un sofà al davant perquè tu poguessis observar aquest procés. Llavors, és molt bonic perquè d'una banda el que tu estàs veient és una mena de vanitas contemporània, com el temps va passant i com l'única manera que tindrem en un futur de tornar enrere serà això que tant castiguem i li posem la culpa de tot, que és la tecnologia i els nous medis. A mi em sembla una obra preciosa, boniquíssima, el Peter Weibel. Ara està exposada a Madrid i, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
2: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
4: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys, a la una, a les dues, a les tres, super tres...
5: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
8: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
7: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
9: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
11: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
12: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
13: Ja ha començat l'estiu i segur que tots ho heu notat, sobretot per la calor, que està sent insuportable. Jo no sé què farà, què passarà, si ens derretirem o què. Vull dir, una cosa terrible, no? Espero que això no vagi a més, no? Que tinguem, que com a mínim es mantingui, no? Perquè si anem a més, hem sentit segons quines temperatures, segons al nord, i deies com pot ser que Galícia o por ahí faci tanta calor, Déu meu, no? O a països nòrdics, no? Que a més ells, nosaltres tenim l'aire condicionat i encara que en aquesta calor no estem acostumats, estem una mica més acostumats i les coses les tenim una mica més acondicionades, tenim persianes que ells no tenen, és a dir, que si viatgeu a alguns països del nord veureu que no tenen persianes perquè no les necessiten, el que realment volen és que els entri el sol quan hi ha una mica de sol. Nosaltres no tenim persianes i amb això baixem les persianes i bé. Per tant, avui la programació en canvia per adaptar-nos a la nova temporada i com heu pogut comprovar, avui comencem mitja hora abans perquè ara tindrem una hora i mitja de programa i intentarem fer-vos de totes les coses que explicar-vos de totes les coses que vagin succeint al poble i tot el que estan preparant les diferents associacions, tot això sempre adobat amb una mica de música. Ja ha passat Sant Joan, ja ha passat la Revella, les cuques, els petards, la festa del barri de Sant Andreu, però seguiran altres festes perquè quan arriba l'estiu els barris comencen a vestir-se de festa. Per això aquesta tarda tindrem a integrants de la Junta de Sant Pere perquè la festa de Sant Pere és ja, perquè Sant Pere és el dia 29. A més, així que si us sembla començarem amb una mica de música, perquè aquí a Tordera no tenim platja, eh? No en tenim de platja, la tenim a prop, perquè podem marxar al Maresme, vull dir, tenim moltes platges, podem anar, si volem, a Blanes, que ja no és el Maresme, que és la Costa Brava, però podem anar a Malgrat, a Santa Susana, a molts llocs. Però sí que he vist en algunes fotografies que la gent se'n va al riu, és a dir, i s'està mullant, perquè aquest any tenim la sort, que no sempre passa, que tenim aigua al riu. I jo he vist a gent que se'n va a mullar-se els peus, va amb el gos, es fa una passejada... Bueno, la veritat és que és un goig poder gaudir-ne dels rius. El nostre no és perillós, eh? Perquè hi ha hagut alguns problemes fa pocs dies que va venir un noi que es va, de 18 anys que va perdre la vida amb un riu, perquè els rius són una mica perillosos, no? Però no és una cosa... No són fàcils. El mar, més o menys, el tenim pamat, sabem que hi ha les ones, no sé què, però a vegades el riu fa coses estranyes. Bé, doncs, com que no tenim platja, però sí que escoltarem una cançó que parla de les platges, que es diu... Una cançó molt, molt estiuenca, no sé, segur que la recordareu, que és una cançó de Los Refrescos, que diu Aquí no hay playa, que és una cançó de la banda espanyola aquesta, de pop rock, que forma part del seu primer àlbum d'estudi en el 1989, i el tema va començar a ser interpretat per la banda en el 86. El seu autor és el Bernardo Vázquez, va dir que se li va ocórrer la idea d'escriure aquesta cançó que estava atabalat pels rigors estivals de la capital espanyola, perquè en realitat parla de Madrid. Per tant, en si, nosaltres no tenim platja, però sí que volem escoltar aquesta cançó. Ens n'anem amb una mica de música.

0: Bé, a modo de curiositat, enguany, el diumenge 21 fins al 20... va començar l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre. Va ser el dia més llarg i la nit més curta. Les nits d'estiu, encara que més que curtes, solen ser les més càlides de l'any i per això representen una bona ocasió per explorar el cel. A més, a l'estiu és freqüent viatjar a llocs com el camp i la platja, que en tenir un cel fosc ens permeten veure millor el firmament, no? Podem veure bé els estels. I és que durant l'estiu hi ha les cèlebres Perseides, no? Que tothom més o menys en recorda, perquè altres fenòmens. I enguany a l'esperat que ja s'ha parlat molt de l'eclipsi, és aquest eclipsi que esperem al mes d'agost. I per això tenim aquí aquesta tarda amb nosaltres en Josep Pujol de l'associació Càstor, que és una de les que, aquestes associacions que sempre estan mirant cap al cel, per dir-ho d'alguna manera. Bona tarda, Josep.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: I mirar cap al cel.
1: Bueno, és el que ens agrada.
0: Una cosa interessant, no? Mira, guaitar cap a dalt.
1: Molt, molt, molt. És molt maco, a part que és molt interessant, però és molt agradable, no? Veus realment el que ens envolta una mica més enllà de la nostra atmosfera, però, bueno, disfrutem molt fent-ho i també disfrutem molt compartint-ho amb el públic en general.
0: Precisament el passat dissabte, no, el dia 20, vau fer el Cercle Astronòmiques de Tordera, vau fer una activitat familiar al Parc Prudenci Bertrana. Com va anar aquesta activitat? Doncs
1: pues, sincerament, jo estic molt satisfet.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir moltíssima gent, exactament no t'ho puc dir perquè no portem
0: no
1: passem llista. No, però jo conto que per lo que vaig estar parlant amb els companys i tot això, si no va arribar al centenar poc se va faltant, però molt poc, eh? Inclús va haver-hi gent que va dir ostres, és l'any que he vist més gent i això, gent que ens va seguint ja any rere any, no? Però bé, el que passa que, bueno, el cel va acompanyar justet,
0: sí,
1: justet perquè hi havia el sorra del Sàhara per allà dalt pol·lulant, hi havia una... l'atmosfera no estava prou neta. Però, bueno, vam disfrutar una mica de la lluna i alguns objectes més de cel profund.
0: Bé. Jo deia que en la meva presentació que estem en un bon moment per explorar el cel i, per tant, vull dir, suposo que aprofiteu per muntar moltes coses durant aquesta època cap a l'estiu, no? Perquè és un bon moment, tal com ho deia. Jo no és que això m'ho hagi... ho sàpiga jo, senzillament m'ho he mirat amb l'Institut Astronòmic que deia això. Jo deia, pues si diuen això aquests, segur que van a missa. Llavors, vosaltres, ara, després d'aquest dissabte, aquest dissabte vinent, sí, heu preparat una altra cosa.
1: Sí.
0: És a dir, explica'ns una mica què heu preparat.
1: Mira, nosaltres fem una sèrie d'activitats durant l'any, més cap a l'estiu, perquè és més agradable estar fora i tal, no? Deixant a banda de que durant tot l'any nosaltres, a nivell intern, fem activitats, d'acord? Per exemple, aquest any hem estat a Rasos de Peguera a 6 graus sota zero fent fotografia.
0: Uau!
1: Sí. No, però, a veure, precisament no convidem a ningú a pujar allà dalt perquè és bastant especial anar d'aquesta manera, no? Però sí, és el juny i juliol i l'agost normalment fem activitats, el que passa que aquest any a l'agost nosaltres no hi serem, estarem desapareguts en combate.
0: Vaja!
1: Sí, és el que toca.
0: Molt
1: aquest any ens toca així.
0: Bueno.
1: Però bueno, aquesta setmana passada, tal com has dit abans, hem fet l'activitat aquí al Parc Prudenci Bertrana, que ens va venir bastanta gent, ja també ja ho hem comentat, i aquest dissabte tenim a Blanes, a dalt al Castell de Sant Joan, farem una observació sobre la lluna, tirant més cap a la lluna, perquè, clar, la contaminació lumínica també té un pes específic molt alt, i Blanes, evidentment...
0: Té molta
1: més contaminació lumínica que no pas Tordera. però, bueno, és que com que també som entitat a Blanes i a Fogàs també, Tordera, Fogàs i Blanes, doncs també doncs fem aquestes activitats. Però ja et dic, aquest cap de setmana estarem a dalt Castell de Sant Joan, tindrem, no sé, els telescopis que pujarem, però bé, alguns hi hauran, i si algú vol pujar, doncs serà benvingut.
0: És a dir, és una activitat, per tant, si és oberta, no? Suposo, és sí. Oberta a tothom que hi vulgui anar-hi, és a dir, que solament haureu d'agafar el cotxe i pujar fins al castell, perquè fer la pujadeta fins bueno, al castell...
1: Jo sé de gent que puja caminant, sí? Eh? Sí.
0: Bueno, doncs deu estar en forma, eh? Bueno, perquè fer una pujadeta, eh?
1: Però, bueno, són gent que ja està acostumada a caminar i pugen la mar de bé. I estan allà i, bueno, fan la volteta i tot això, no?
0: Bueno, doncs ja sabeu. Que teniu ganes d'anar a veure la lluna, que aquesta vegada el que podrem observar, o el que podran observar, o els que podreu observar si hi aneu, és la lluna en particular. Tu ara em deies que és una associació, però no és una associació solament tordarenca, no? Té com a... us expandiu, no? Sí.
1: A veure, el Cercle Astronòmic de la Tordera, l'acrònim és CASTOR,
0: sí.
1: Va néixer d'una reunió, una trobada d'amics que ens agradaven i ens atreia tot això del... que hi ha una mica més enllà del nostre planeta, no? I va venir gent de Fogàs, va venir gent de Tordera, evidentment, i va venir gent de Blanes. Vam començar més o menys així. El que passa que s'ha anat expandint i ara tenim gent de Sant Celoni, gent d'Hostalric, gent de Fogàs, evidentment, de Tordera, de Blanes, de Malgrat, de Pineda... Inclús algun ens ha vingut alguna vegada, algun d'Arenys... Per tant, el que és la... està oberta a tot el que és la gent de la conca de la Tordera, més o menys, no? I, bueno, com a entitat estem donats d'alta per poder fer activitats.
0: Sí.
1: A Fogàs, a Tordera i a Blanes, però no deixem de fer activitats a Canet, a Arenys, a Arenys de Munt, a Arenys de Mar, a Pineda, a Malgrat hi hem anat moltíssimes vegades, a Blanes també hi hem anat moltíssimes vegades, inclús a instituts i aquestes coses, a fer xerrades i a fer algunes plantades internes. A Palafolls, també, per cert. Veus que també, veus, aquest me'l deixava. Tinc companys de Palafolls. I, bueno, intentem aportar o donar peu a que acostar més aviat els instruments, els telescopis aquests, a quanta més gent millor. Per què? Perquè no tothom té l'oportunitat de posar l'ull en un telescopi per poder fer una observació nocturna o diurna.
0: Ja, ara quan ho deies pensava, clar, no tothom té un telescopi ni té les possibilitats de tenir-ne, perquè no és un aparell que sigui barat, ho penso jo. És a dir, ha de costar els seus diners, i també un ha de saber com fer-lo servir, clar, perquè no és allò, me compro un telescopi i ja estic, no? És a dir, llavors suposo que sou un grup de gent que teniu telescopis i que, com que us agrada mirar el cel, el que feu és acostar al cel altres persones que també els agraden, però que no tenen aquest mitjà, no? Que no tenen aquest telescopi. Vull dir, són una mica generosos, no?, amb la resta de la gent. És a dir, poseu el vostre telescopi a disposició d'altres persones que els fa gràcia, doncs, mirar cap al cel i veure totes aquestes meravelles que no veiem normalment, no?
1: Exacte. Pensa que quan es va estar en procés embrionari l'associació, una de les coses que va passar és de que un pare i una filla, la filla llavors devia tenir 7-8 anys, una cosa així, i aquest pare, que, bueno, que es havia comprat un telescopi perquè aquest home, doncs, ja li tirava endavant i tal, i va començar a veure per ell mateix, no amb fotografies, sinó posant l'ull en l'ocular, veure els objectes que podien veure i que gaudia tant la seva filla com ell d'aquests objectes tan especials i tan meravellosos, començant per la Lluna, va dir, diu, això no és una cosa per nosaltres sols, això ho hem de compartir. Així es va començar una mica l'embrió per fer l'associació Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: Sembla que ens diuen que hem d'anar un moment a publicitat, per tant, marxem. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure també per YouTube, en directe, podeu veure en Josep Pujol, que ens està explicant una sèrie de coses del firmament i de més coses.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. Prometo guardarte en el fondo
1: de mi corazón. Bé, doncs continuem amb el programa després d'haver escoltat una miqueta de música i les falques publicitàries. Doncs dèiem, és a dir, que anàvem a, estava parlant una mica de l'associació, de la quantitat de gent que arriba de diferents llocs de, per veure amb aquests telescopis, i ara el micro tancat em deia que l'11 de juliol també fan una plantada de...
2: Sí, de... una plantada xerrada, o xerrada plantada.
1: Xerrada plantada, bueno.
2: A dalt Ursavinyà, com cada any.
1: Ah, Ursavinyà, un bon lloc, no, per anar-hi?
2: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Costa alt.
2: És més fosc.
1: Clar, allà hi ha menys contaminació lumínica,
2: sí,
1: no?
2: Sí, segur que n'hi ha menys. Però Déu-n'hi-do el que es puja des de la costa, eh? La costa és criminal, però bueno.
1: Bueno, els hotels...
2: Exacte, podem fer més coses. Podem fer coses diferents del que podem fer per aquí baix.
1: A Tordera, molt bé. És a dir, preneu nota, no?, l'11 de juliol. És a dir, aneu als que tingueu moltes ganes de mirar pels telescopis i anar veure, veient la lluna o el que sigui. Jo abans, quan et presentava, deia... Això de les Perseides, tota aquesta història que tothom va veure com cauen, no? És a dir, i això fa molta il·lusió, no? Això, i a vosaltres igual us sembla una cosa més... més...
2: Quan t'explico el que és...
1: Ah, vale, explica'm el que és.
2: És porqueria.
1: Ah, és porqueria. D'un-hi-do, no? Sí. Quina manera de treure l'encís de la gent. Jo he anat al Montseny a veure allà i pensava que era una cosa meravellosa i ara és porqueria. Vaja.
3: Són les restes d'un cometa, del... Ah, no me'n recordo com se diu ara.
1: Bueno,
3: tant se n'és. Les restes de...
1: D'un cometa que va caient.
3: D'un cometa i la Terra, al passar per la zona del camí d'aquest cometa, doncs la fricciona les restes amb l'atmosfera i per això veiem el que...
1: Que ens sembla que caiguen estels a nosaltres.
3: No,
1: jo pensava, doncs, mira, cauen estels.
3: Són partícules que van quedar despreses del cometa aquest.
1: Déu-n'hi-do. Mireu quina manera de treure'ns la il·lusió de les estrelles que
3: no,
1: queien.
3: No era la meva intenció. No,
1: bueno,
3: era la meva intenció.
1: No, però ja està bé saber...
3: Sí,
1: al cap i a la fi, de xules sí que ho són.
3: És espectacular.
1: Mires al cel i veus allò, te fa una il·lusió.
3: Sí. Ja, depèn de l'any, hi ha més o menys quantitat d'estels per hora. Normalment, sempre es diu una quantitat molt superior, principalment als pseudoperiodistes d'aquests que volen vendre titulars.
1: Ja.
3: Sí, doncs n'hi hauran 1.000 per hora. Jo fa 3 anys o 4 vaig pujar, per unes altres raons, a dalt al Montseny, en un lloc i tal, anàvem amb els telescopis perquè volíem observar d'altres coses, no? I va donar la casualitat, no? I, sincerament, en 3 hores em vaig comptar, em varen comptar, i érem 5 o 6, o sigui que més o menys em van veure, estàvem bastant pendent de tot això, em van veure 80 i pico. Vale, 80 i pico, en 3 hores.
1: Quan... Bé, com que em sembla que possiblement haurem de parar aquesta xerrada, perquè recordeu que el programa ara a les 6 hi ha l'informatiu, per tant, com que es tallarà, doncs esperem uns segons a que surti l'informatiu i després continuarem.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, l'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
5: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals.
4: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'emprenedoria del Consell Comarcal.
6: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria, perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
4: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. Escoltem Anna Jové, entrenadora del patinatge artístic Tordera.
7: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
4: Pel que fa al temps, un dijous que, tot i que apareixeran núvols alts, es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Doncs continuem parlant després d'aquest informatiu que ja sabeu ara amb aquesta nova programació. És a dir, abans de les 6 hauré de tallar un moment, tot i que tinguin convidat, perquè surten els informatius i surten sense que tu diguis res. Està programat. Bé, doncs continuem, no, Josep?
3: Que... Sí, tant. Faltaria més. Les notícies són importants estar al dia.
1: Exacte. Bé, dèiem que, bueno, que les Perseides eren això, que fa gràcia pujar,
3: sí,
1: a veure. Que
3: tu són interessants, són interessants.
1: Sí. A més, a la gent ens fa molta gràcia, perquè no necessitem res per veure-les, no necessitem,
3: sí,
1: ni un telescopi.
3: Sí, sí, no.
1: Bueno, si les vols...
3: No.

0: les coses, és a dir, bueno, a part de les perseides que no són tan superimportants, però bueno, que sí que ho són, doncs aquest estiu tindreu el gran boom, que a més tot, bueno, les notícies ens han parlat moltes vegades, ens han dit que havíem d'anar cap a Tarragona, jo que sé, un munt de coses per veure l'Anna, per veure l'eclipsi, no? L'eclipsi que a més, vull dir, no és una cosa que passa molt sovint. Per tant, possiblement els que el veiem, el veurem una vegada a la nostra vida. No, jo no el tornarem a veure mai més. Però sembla que també hi ha un eclipsi de lluna, no? Sembla a més, una mica més tard, però no
1: sí,
0: sé.
1: Sí, però no...
0: Però no sé, tan important.
1: Sincerament, no té massa importància, perquè...
0: Bueno, pobreta lluna.
1: Els eclipsis de lluna són una mica menys espectaculars. Són espectaculars, evidentment, però no són tan espectaculars.
0: És que quedar-nos a les fosques és una cosa important.
1: Sí,
0: important. Ara, mentre la lluna es la tapa una mica, doncs, bueno, com que ja estem a la nit, doncs ja la cosa ja no... Bueno, llavors, tu que ens pots dir de l'eclipsi, si volem veure'l, si no sé què...
1: Hi ha una cosa molt important. És que ja hem fet dues xerrades. Una aquí a Tordera, a la biblioteca, es va fer, ara no me'n recordo el dia exactament.
0: Sí, també ho recordo.
1: I una altra també la vam fer a Blanes, a la sala de plens de l'Ajuntament, també per la fira d'entitats de Blanes i tot això. I hi ha una cosa molt important. No és com anar a veure l'eclipse, sinó com no veure l'eclipse.
0: Això és diferent,
1: Això és molt important. No hem de veure l'eclipse si no és amb els instruments específics per mirar l'eclipse. No podem mirar l'eclipse amb les radiografies. No podem mirar l'eclipse amb el vidre fumat. No me'n canso. Penseu una cosa, només tenim dos ulls i són de per vida. Com ens equivoquem, el sol no avisa, te la fot.
0: Ens farà mal.
1: Sí. Per tant, s'han d'utilitzar les ulleres adequades. Són unes ulleres que valen 3,5 €. Si en compres una, si en compres més, segurament et sortirà molt més barat. Vale? Són ulleres que es venen a llocs específics d'astronomia.
0: Ah, llocs específics d'astronomia. Sí. És a dir, una òptica, per exemple, no.
1: Normalment no.
0: No en tenen.
1: Però a més ja... No l'he portat. Però, bueno, això es pot mirar a la web de la Generalitat de Catalunya. Sí. Estem en contacte permanent amb la Generalitat per fer totes aquestes activitats. Sí. I ha penjat una web i allà surt la norma que està sota o que don paraiga en aquestes ulleres. La norma 1E12.000 i pico, ara no me'n recordo exactament quina és, i és el que s'ha de mirar, que tingui aquesta normativa. Per exemple, hi ha cases específiques que si ho mireu per internet, Telescopio Mania, que està aquí dalt a Girona, després hi ha Balcànic a Terrassa, després n'hi ha Telescopis Barcelona a Barcelona, que... Són botigues especialitzades per astronomia. I aquesta gent sap el que toca i sap el que ven. I no són gent de màxima confiança, així de clar t'ho dic. A partir d'aquí... Jo ja no sé l'altre si sí o si no.
0: És a dir, que una mica, suposo que aquesta gent, és a dir, els que vivim com aquí a Tordera, que no tenim cap centre com aquest, suposo que vendran per internet.
1: Sí, venen per internet, el que passa que, clar, et costarà el mateix, et costarà més car. No, et costarà més car el transport que no pas la pròpia ullera. Per tant, per 3 € i pico, sincerament, s'ajunten 7 o 8 persones, en compres 10 o 12, jo què sé, m'ho invento, I els demanes i te'ls aporten per 6-7 € a casa i llavors cadascú els reparteix i tal. Sobretot, no utilitzem extris que no siguin especials per mirar eclipsis. D'ulls només en tenim dos, i són de per vida. Això és el que volia dir. El 12 d'agost, des d'aquí Tordera, es veurà amb un 99,36% l'ocultació. No serà el 100%. I s'ha de mirar en direcció al Montseny, a la banda esquerra del Turó de l'Home. des d'una zona que puguem veure, evidentment, el Montseny, no? I nosaltres no estarem aquí perquè intentarem captar el que és la totalitat amb el

0: el que és la corona solar, i marxem cap a la meseta.
1: Molt bé, perquè allí la veureu millor.
0: Sí, i estarem una mica més alts, i el veurem total. Allà serà el 100% d'ocultació, aquí no.
1: Ens tornes a dir aquestes empreses que tu dius que ens recomanes?
0: Sí, mira, no hi ha cap problema. Sí. La Telescopios Barcelona o Còsmic, que és la mateixa empresa.
1: Telescopios Barcelona?
0: O Còsmic, que va tancar.
1: Balcànic.
0: I Telescopiomania.
1: I Telescopiomania. Una mica, és a dir, aquesta recomanació em sembla molt important, és a dir, que recordeu que la vista és molt, molt important, que només tenim, com diu en Josep, només tenim dos ulls, que ens ha de durar tota la vida, i que, per tant, no cal fer estris allò que s'ha sentit tota la vida, una radiografia, jo això ho havia sentit, una radiografia, un vidre fumat, coses com aquestes, que en realitat no ens farien bé els ulls. Per tant, si unes ulleres d'aquestes valen 3 euros i mig, la qüestió és, com que a casa no només n'hi haurà una persona que voldrà veure les ulleres, voldrà veure l'eclipsi, que segurament sereu més, doncs és qüestió de fer una compra més gran, o si no, vull dir, dia més gent, no? Diu, mira, com que suposo que ens cobraran una mica de transport, doncs ho comprem entre els quants i d'aquesta manera tots podrem gaudir-ne d'una manera segura, que és el més important, d'una manera segura aquest eclipsi. A veure, no sé, Josep, sí. No sé si es vols explicar alguna cosa més.
0: Sí, volia fer una precisió.
1: Digues.
0: I és que les ulleres aquestes s'han de posar a davant de les ulleres
1: normals.
0: O sigui, no, sempre els filtres solars s'han de posar abans de l'element òptic que tinguem. Pot ser una càmera, perquè hi ha filtres ja per càmeres, també, en aquestes cases, sí. Però aquestes ulleres s'han de posar davant de les ulleres normals.
1: Si no portes ulleres,
0: no
1: res.
0: Cal.
1: No cal. Però si portes ulleres per lluny, per
0: exacte.
1: Exemple, jo les porto per prop. Per tant, aquestes me les hauria de treure.
0: Per exemple.
1: I m'hauria de posar directament perquè no necessito. De lluny jo no hi veig.
0: Però jo em porto de progressives. Per tant, jo me'ls poso ben bé a davant de les ulleres que ja porto normalment.
1: Vale.
0: D'acord? Això és una de les precisions que jo volia fer. Sobretot, vidres de soldar. Sí, perquè els vidres de soldar, tal... no us emboliqueu. No us emboliqueu per 3 euros i mig.
1: No, clar.
0: Penseu que els vidres de soldar n'hi ha de moltes intensitats. Quina és la intensitat adequada?
1: Ah, clar.
0: Vale?
1: Important.
0: Aquí està. Per tant, descartem. Sobretot, això hem de cuidar molt la mainada. Les persones grans també, evidentment. Però sobretot la mainada. I els grans hem de donar exemple a la mainada amb totes aquestes coses. Siguem molt curosos, sisplau. A mi, jo com vaig estar amb les primeres reunions que es van fer i vaig plantejar aquest problema, ostres, i ara què fem? No es havia pensat amb la seguretat o amb el que va passar amb les mascaretes. Penseu una cosa, les mascaretes, quan el Covid, hi van haver-hi mascaretes de tot tipus. A quins preus? Una salvatjada. Però, a més, potser la meitat de les mascaretes no servien per res.
1: Yeah.
0: Per tant, ojo, ojo, ojo, ojo. Tinguem, parem atenció, parem atenció, parem atenció. D'acord?
1: D'acord.
0: Anem al tanto.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies pels teus consells, doncs gràcies per haver vingut, ja saps que aquí tens els micròfons de Ràdio Tordera quan tu vulguis venir en qualsevol moment, en l'època en què ens diem això és cultura, o en l'època de gara, que ara ens diem sota l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets, senzillament per això. I ara hem triat una cançó que diu Llamando a la Tierra. És una perquè estan en el cel, amb les estrelles,
0: bé,
1: amb totes aquestes
0: coses.
1: I ens semblava que era una cançó que anava d'acord amb el tema.
0: La conec. A mi em va agradar molt el seu
1: molt
0: moment.
1: Bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Molt bé. Adéu.
0: Adéu.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre claver.
3: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
2: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
3: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
2: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Sense 7.1 FM.

física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus, caig, al mateix temps desfaig.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 12 de juliol. La Fundació Espronis s'incorpora al Servei Local d'Ocupació de Tordera. L'entitat oferirà atenció especialitzada a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport, impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Espronis ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte Tordera s'ha posat en marxa aquest 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat que es basa en l'acompanyament molt proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. Aquest servei s'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis, el Servei Local d'Ocupació amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. Les obres d'ampliació del centre logístic de Cape Home a Tordera segueixen a bon ritme. Actualment, el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació està previst que es dobli la superfície i arribi a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de Cape Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució de les botigues i pels prescriptors i distribuïdors de tercers. Actualment, Cape Home ja té una presència en més de 80 països de forma directa en 35 i de venda per internet. Són 31, especialment a la Unió Europea. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Les actuacions busquen resoldre la proliferació de sotracs a la calçada. Tenen també com a objectiu dignificar la mobilitat en aquests nuclis residencials. Tot i que el desig inicial del govern era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó és pel calendari. Respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics i també dificulta la disponibilitat de la maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un moment molt avançat. També l'actuació es durà a terme gràcies a una subvenció habitual otorgada per la Diputació de Barcelona que permetrà finançar la intervenció en aquestes zones. El tordarenc Marc Fuentes disputarà el Mundial de Futbol Gaèlic amb la selecció catalana. L'actual jugador del Celtic Girona ha estat convocat oficialment per la selecció catalana per participar al proper Mundial que es disputarà a Watford, a Irlanda, del 13 al 17 de juliol. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podrà definir com una barreja entre futbol i handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i un sistema de puntuació mixt. Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo. Des d'aquell primer contacte, la seva progressió va estar notòria. A passar per formar el projecte del Celtic de Girona, un club format majoritàriament per joves universitaris, i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial. On Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. L'objectiu de la selecció és ambiciós, volen classificar-se per la Final Four i, per què no, lluitar pel títol mundial. I acabem amb un breu repàs del temps, i és que avui diumenge tindrem un dia assolellat, no s'esperaran pluges pel dia d'avui, i les temperatures que pujaran lleugerament respecte ahir dissabte, però tot i així que no acabaran de ser les que hem tingut aquesta darrera setmana amb l'onada de la calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: It's a song Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the back.

0: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, que entrevistem els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya la regidora de Junts, la Nàdia Cantera. Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Regidora, entre d'altres, de Seguretat, Protecció Civil, Educació Ambiental. Regidora, comencem parlant de policia, si li sembla, perquè ja no va convocatòria de gent, sempre en parlem, que falten agents a la policia local i està en marxa una nova convocatòria.
1: Ja en marxa una nova convocatòria, sí, és veritat. Bon dia, sobretot això, no? Sempre ens falten agents i sempre intentem poder obrir el màxim de places per fer la convocatòria, per poder donar un millor servei, i aquest cop doncs tenim una oposició de dos vacants i una bossa d'interins. Ja hem obert la convocatòria, ja vaig fer l'altre dia un vídeo, tots aquelles que tinguin vocació de servei i estiguin interessats en ser policies locals han de presentar la documentació i tenen de data fins al 29 de juliol. Hi ha una cosa diferent que hem fet aquest any, que també ens estalviarà molt de temps, és que dins d'aquesta bossa d'interins, que també fem, aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys

0: a la bossa d'interinatge, d'interins, doncs per poder accedir a aquestes futures vacants que n'hi hauran. Jo crec que en els propers mesos tindrem l'opció d'obrir una nova vacant, alguna, segurament, i llavors doncs, ja tindrem aquesta llista per tal de poder estalviar tot aquest procés d'oposició doncs, que és i convocatòria, que és molt llarg.
1: Malgrat aquestes dues places, falten encara més agents, no? Encara l'ideal encara no hi arribem, no?
0: Exacte, no? Jo crec que l'ideal no arribarem mai, perquè sempre ens quedaríem curts, però bé, jo crec que a poc a poc, si anem treballant i anem prioritzant la seguretat i anem prioritzant el cos de policia, no?, dintre d'aquesta vessant de les vacants, jo crec que en un període no molt llarg ja tindrem una bona cobertura d'agents. També penseu que és un cos que pateix molt, és un cos que pateix molt tant emocional com físicament, i això el que ens comporta és que constantment hi hagin baixes, perquè les tasques de policia, doncs, tot i que moltes vegades és preventiu, és proximitat, bueno, doncs, a vegades doncs, malauradament també s'ha d'actuar en intervencions i algun dels agents doncs, surten lesionats, no? També és una feina doncs, que té un desgast, que també requereixen intervencions quirúrgiques i diferents estats d'episodis de baixes laborals que també a vegades ens dificulten molt les tasques, no? Per això dic que és important tenir un gran nombre d'agents per tal que en situacions sobrevingudes com aquestes doncs puguis donar una cobertura al municipi.
1: Canvia molt la matèria de seguretat Tordera a l'hivern que ara a l'estiu?
0: Bé, en quant a actuacions, podem notar la diferència és que a l'estiu doncs, fa calor, sobretot als vespres la gent té les finestres obertes, es fa de nit més tard, la gent està més al carrer,
1: més soroll,
0: es fa més soroll, a vegades doncs, fem més soroll del que volem, no? També hi ha gent doncs, que va cantant pel carrer, bueno, yeah. I a més aquests dies també, doncs, amb el Mundial també hi ha una miqueta més de rebombori i tot plegat, i la diferència sobretot és aquestes, no? Les molèsties veïnals i no sé si dir de convivència, el que passa que bueno, doncs, tots estem també una mica més sensibles i estem més hores al carrer i això fa doncs, que hi hagi més avisos. També tenim més avisos de cops de calor, de petites emergències, de petites assistències de primers auxilis perquè fa aquesta calor tan intensa, però bé, és molt, varia molt sobretot en aquestes dues vessants.
1: Seguirem parlant de la policia, però ara que estem en plena onada de calor, hi ha tots aquests incendis forestals, és important doncs, donar el missatge, no?, que cal estar molt, molt pendents de les recomanacions que fa policia, protecció civil aquí a Tordera, perquè esperem que no, però que si es produeix, saber actuar de manera correcta. No?
0: Bueno, sí, jo crec que estem en un moment que hem d'estar molt alerta, que els veïns i veïnes de Tordera han de ser molt, molt caus, que hem de tenir hem de ser molt preventius i evitar al màxim doncs, tot el que tingui relació a l'ús de materials pirotècnics i res, per poques guspires que pugui, no? És el que ha passat a les Gavarres, no? Per poques guspires que pugui desprendre aquesta tasca que fem a anul·lar-la, de moment s'ha de parar. Estem a nivell alfa 2, de risc d'incendis, això vol dir que estem en un nivell alt de risc, ja no és allò moderat, no, estem a un nivell alt, que aquesta situació meteorològica de la onada de calor que ens està passant, que estarem a uns voltants dels 40 graus o potser el superem, doncs la situació és bastant alertant, no? Llavors des de l'Ajuntament ja s'ha activat un decret per la onada de calor, s'ha posat a disposició de les persones més vulnerables l'entrada gratuïta a la piscina entre la 1 a les piscines de Tordera i del nucli i de Masmora de 1 a 5 de la tarda, i a més s'han habilitat a disposició de tots els veïns els diferents, el que diem refugis climàtics del municipi, que és el casal de joves, la biblioteca municipal i l'espai de la gent gran. Aquests espais estaran oberts des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda per tal de que la gent pugui anar a un lloc més segur també, més agradable. Penseu que demà, bueno, que dimecres estarem en alerta vermella, eh? Vull dir, demà el dimecres a la tarda ha de ser un dia molt, molt calorós i per tant es recomana a la gent doncs, que surti el mínim al carrer, que si surt no faci
1: activitat
0: física forta i sobretot que s'hidrati molt, i si tenim persones dependents, grans, que estan soles, doncs anar a visitar-les i anar...

0: fer un cop d'ull. D'altra banda, deixa'm també dir que Protecció Civil durant aquests dies farà una feina preventiva, anirà vigilant les zones més sensibles de, que puguin ser més sensibles de risc d'incendi, i a més doncs, tot el que són les tasques encara que quedaven de fer de manteniment de franges i el tractor que va arreglant els camins, doncs també els hem aturat.
1: Clar, ara li volia preguntar això, precisament a les feines tècniques, del tema del desbrossament, tot això, doncs, que ha sigut a vegades les causes, no?, d'aquests darrers incendis que hem sentit, no?, d'activitats amb maquinària, doncs s'ha d'anar molt en compte.
0: Clar, hi ha el risc aquest, no?, hi ha... Bueno, hi ha una mica, està tot molt sec, ara fa dies que no plou, tot i que ha plogut molt, aquest any ha plogut molt i podem estar una miqueta tranquils perquè tenim aigua, però bé, és una situació complicada i per tal, tot risc que puguem prevenir, si més no durant aquestes 48-72 hores que és on està aquest risc més alt, l'hem d'aturar. I també doncs presentarem les barbacoes del Parc Prudenci Bertrana i de Sant Pons.
1: Molt bé, esperem doncs que no hi hagi cap afectació important, ho anirem seguint. Tornant a agafar el tema de policia, s'han instal·lat noves càmeres de seguretat en les darreres setmanes, s'ha ampliat doncs aquest dispositiu ja important que tenia Tordera. En quina zona s'ha actuat?
0: Ara ja quedaven s'ha fet una nova fase, ja estan acabades d'instal·lar, falta fer algunes connexions i ja estarà tot finalitzat. Les hem posat en unes zones doncs que són una mica conflictives, en zones d'ambient, i també hem acabat ja de cobrir tot el que són els accessos al nucli urbà i a diferents veïnatges i veïnats i urbanitzacions que teníem pendent de col·locar, i creiem bueno, que d'aquesta manera ja tenim bastant controlat tot el que és els diferents accessos, que és el que tenim més controlat, i entre aquestes càmeres i aquests lectors de matrícula doncs que ens podran fer ja un molt bon servei.
1: Recordi'ns, per què s'utilitza, què permet tenir aquestes càmeres per la feina del dia a dia de la policia?
0: Bé, aquestes càmeres, tenim les càmeres d'ambient que ens permeten seguir, fer un seguiment de les situacions dels carrers, no? Doncs ja sigui si tenim una, que sovint passa perquè més últimament que els camions tenen ara no em sortirà la paraula, venen direccionats amb el GPS. I algunes vegades es fan entrar per al nucli urbà. Clar, això què provoca? Això provoca tamponaments importants dins del nucli, no? Doncs aquestes càmeres ens permeten això. Si tenim alguna baralla o algun conflicte, doncs també ens permeten actuar, no? Tenim també doncs 4 o 5 personatges doncs, que també ens permeten, no?, tenir una mica localitzat aquestes, fer un seguiment. I sobretot també el lector de les matrícules, no? Quan tenim un vehicle amb unes necessitats, no?, a nivell d'altres cossos de seguretat, doncs tenir el lector i tenir les matrícules identificades també són molt importants per cooperar amb altres cossos de seguretat.
1: Hem de dir que la policia també realitza molts controls al llarg de la setmana. Un control, entenc, de vigilància, de control a diversos punts del municipi, aleatoris.
0: Sí, no, normalment els fan aleatoris, bueno, aleatoris estan, normalment estan programats, però vull dir aleatoris que no es posen al mateix lloc, perquè la gent no ho sàpiga, però sí, no, sobretot fer els controls del vehicle, que tot estigui correcte, que el vehicle tingui l'assegurança, que tingui la inspecció tècnica completa, i doncs durant aquests controls de prevenció, no?, que a vegades la gent es molesta, però bueno, que són la nostra feina, i en aquests controls doncs hem detectat a vegades doncs casos molt, molt complicats, no?, i hem pogut prevenir doncs amb els majors, i dins doncs d'aquests controls fem el control de la documentació del vehicle, d'alcohol, drogotest, i també amb el sonòmetre doncs estem intentant a veure si podem tenir aquestes identificacions d'aquests vehicles que sobretot a l'estiu fan tant de soroll, no? Aquests, que sobretot motocicletes, no?, que van allà amb el bep-bep-beng i són molt molestes. Sí que és veritat que no és fàcil detectar-les, perquè quan veuen també el vehicle pues, o afluixen, no?, se'n van cap a una altra banda, però bueno, sí que estem aquí intentant d'aturar i de poder controlar aquestes molèsties.
1: Fa unes setmanes es va fer la Junta Local de Seguretat amb bons resultats, sí, i van tornar a posar sobre la taula aquest problema que tenim a Tordera, malauradament, de les ocupacions, no? Que falta, doncs, potser lleis, noves eines legislatives que permetin actuar. Sí que darrerament s'ha fet una actuació important a Sant Pere, sí, que era un punt de molt conflicte, però encara en tenim d'altres punts conflictius.
0: Sí, és una reivindicació que van fer, de fet, des de tots els cossos que van assistir a la Junta de Seguretat Local, a les intervencions. Bueno, la seguretat a Tordera. Tordera és un poble segur. Sí que és cert que tenim un tipus de delinqüència, doncs, sobretot molt el que és en el furt a través de les estafes. Està en creixement i és una cosa, doncs, que la Generalitat s'haurà de posar. I la sensació és que és segur, però que sí que tenim aquest problema de l'ocupació i que les lleis no ens acompanyen, no? Ara, el que deies, no? Fa un temps va fer una intervenció a Sant Pere, una intervenció que ha sigut molt complicada, que ens ha portat molt de temps, que administrativament ha sigut bueno, molt difícil, però al final ho hem pogut aconseguir amb l'ajuda de moltes àrees de l'Ajuntament, no és només que policia, no? Aquí ha estat serveis jurídics, urbanisme, vull dir, moltíssimes àrees, no? I ara sí que tenim dos focus més molt conflictius a Tordera. Si més no, no és molt visible, però sí que són uns focus conflictius, potser no és tan visible, però tenim molta
1: problemàtica, sí.
0: I seran els propers dos punts que tindrem.
1: I seguiran el mateix procediment que van seguir amb Sant Pere.
0: Sí, ens ha funcionat i serà aquest el procés.
1: Com és que és lent, però que em va dir, eh?
0: Sí, és lent perquè hi ha moltes àrees, com et dic, involucrades, i tot i que és una prioritat, bueno, doncs hi ha una sèrie de documentació, una sèrie d'actuacions que s'han de fer, i malauradament, doncs, això a vegades no pot ser tan ràpid com volem, però és, ja hem agafat, no, el ritme, ja hem agafat la manera de fer-ho i el procés, i jo crec que ara és, doncs, fer-ho als diferents punts que ens preocupen més.
1: Vostès que tenen en contacte amb responsables del Departament d'Interior, amb responsables polítics de diferents administracions, per què costa tant canviar aquestes legislacions per facilitar i agilitzar la feina de molts ajuntaments?
0: Bueno, és complicat, perquè la modificació d'una llei ja de per si és complicada, no? Potser en els últims anys s'ha fet unes modificacions de la llei, no?, que han sigut potser massa permissives, no?, on sempre, doncs, hi ha molt la presumptuació d'innocència,
1: sí,
0: i jo crec que això, doncs, ens ha dut fins on estem ara, no? Cal ser més contundents, cal ser més durs, i qui vulgui pagar un lloguer i qui vulgui estar honradament i que estigui aquí, que treballi, que porti una riquesa pel municipi, i qui no, que marxi. Escolti, no necessitem aquesta gent aquí.
1: Perquè també hem tingut el problema dels multireincidents.
0: Bueno, clar, els multireincidents, no? Vull dir, la persona que que ve a Tordena pot venir a guanyar-se la vida, pot venir a... Però si venen a delinquir, venen a ocupar, i a més a crear molèsties veïnals i alterar la convivència, i els hem de poder fer fora de qualsevol manera. Els nostres veïns no tenen per què aguantar aquestes coses, no? Estem tots aquí pagant els impostos i tot plegat perquè et vinguin aquí quatre aprofitats o quatre jetes i te destruïm tota la teva tranquil·litat i la teva vida, i no és just pels veïns de Tordera.
1: Això potser es troba més en quan és al mercat, no? Que ve gent potser de fora i que ve a delinquir, i potser són gent que vostès ja tenen controlats.
0: Sí, passa que la delinqüència, no? Bueno, si en aquest cas no, la delinqüència més del mercat, sí que és veritat que ve gent de fora a fer furs, perquè és un lloc on hi ha molta gent, no? Són zones fàcils com a tota la resta de mercats del territori, no? Però jo me referia més en aquesta fase de qui es ve a viure, a instal·lar a Tordera, no? Escolta, però si vens a instal·lar-te a Tordera, vine a col·laborar amb Tordera, no vinguis aquí a molestar, no? I és aquest el problema que tenim amb aquestes ocupacions, que no és que siguin il·legals, sinó que és que són conflictives.
1: Ara, a l'estiu, no sé si és perquè fa bon temps o per què, però es veuen més patinets, es torna a veure patinets, doncs, en contradirecció, amb actituds, sí, doncs, incíviques, sense casc, sí. No sé si tenen previst fer alguna campanya,
0: sí,
1: o alguna actuació.
0: Sí, dintre d'aquestes campanyes també, és veritat, no ho he dit, no, dintre d'aquestes campanyes sobretot dintre del municipi, perquè és on més es dona, doncs també es fan campanyes de patinets, i quan els agents poden fer aquestes rutes de proximitat també, doncs si detecten un patinet l'aturen, demanen la documentació, i si no compleixen, doncs treuen una sanció. Però sí que és veritat que també demanem precaució per aquesta gent, perquè es pensen que van amb una joguina o amb una, no sé, no? I realment a vegades passen unes velocitats que han d'anar en compte, perquè passen per espais que hi ha sobretot nens petits i s'ha de demanar precaució. El patinet és útil, és molt útil, no? Va molt bé per moure't per aquí, pel poble, però estàs en d'anar amb molt de compte, eh? Perquè si algú pren mal, és important que la gent prengui precaució.
1: Deixem policia, parlem de transport, perquè fa pocs dies hem conegut el traspàs, diguem, del tema del transport escolar al Consell Comarcal. Què comporta per Tordera aquest canvi?
0: Bé, el transport escolar, bueno, expliquem, transport escolar no obligatori, no? Ho vam explicar una vegada. Bueno, és que de fet fa 2 anys que vam parlar ja aquest tema, perquè és un tema del que fa temps que anem darrere amb el Consell Escolar. Quan va començar aquest mandat, revisant doncs l'àrea, revisant el servei, vam detectar que era un servei amb un cost molt, molt elevat. Després de fer un estudi i després de fer una reestructuració de les rutes, vam aconseguir baixar el preu de manera considerable fins a un estalvi de gairebé 140.000 euros. No? Llavors, un cop fem aquest pas i veiem tot el procés administratiu que comporta aquest servei, a més que és un servei que no ha de donar l'Ajuntament, sinó que és competència del Consell Comarcal, decidim doncs a demanar aquesta gestió del servei i que la competència de la gestió del servei, perquè el pagament i tot el continua fent l'Ajuntament. És simplement que ja gestionen tot el servei. I vam anar ja fa 2 anys, va començar tot això el 2024, en el que vam seure amb el Consell Comarcal i vam demanar doncs que ells agafessin aquestes rutes i les licitessin, i a més teníem el contracte caducat, i per tant s'havia de posar ordre i s'havia d'arreglar tot. I després d'un any el Consell Comarcal ja ha agafat el servei, ha fet la licitació, tenim un nou servei de transport, que el fet de que el Consell Comarcal ens ho agafi, a part d'aquesta feina que ens treu, perquè Tordera és un ajuntament molt petit i Tordera és molt gran, i cada cop té més feina administrativa, per tant tot el que no sigui de la nostra, no, de la nostra competència ho podem traspassar a l'òrgan competent. I tot que això ens costa, ens proporciona un cost, doncs aquest pas també ens fa tenir un petit estalvi, doncs que podrem també invertir en altres àrees, no? Només esperem que el traspàs també digui a la gent calma, l'Ajuntament estarà darrere, estarem molt atents. De fet, ja estem rebent moltes trucades perquè la gent doncs es preocupa, que ara on ho hem d'anar a fer la inscripció s'ha de fer a través de la pàgina del Consell Comarcal i portant aquesta sol·licitud al centre del menor. Per tant, serà un servei que segurament que serà molt eficient, que anirà molt bé, i nosaltres estarem al darrere per tal de que així sigui.
1: I a més, em sembla que les rutes, no hi ha variació de rutes,
0: ni de... En principi no hi haurà variació. Bueno, Consell Comarcal agafa el servei.
1: Sí.
0: Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada, perquè en el seu moment aquest servei el va agafar l'Ajuntament perquè els nens de les urbanitzacions els agafaven a fora de l'urbanització, a la carretera, i per tant és una gestió que es va agafar per això. I hem demanat, sobretot hem marcat que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
1: Molt bé. La Nadia Cantero també és regidora d'Educació Ambiental, sí. No sé quines campanyes tenen en marxa.
0: Sí. Bueno, ara tot just hem passat la Setmana de la Natura, que la vam fer al maig. Bueno, va ser una activitat, una setmana molt dedicada a la biodiversitat, no? I tot el que ha de fer l'ésser humà des de les seves petites accions per preservar-la, no? I per tant vam fer diferents accions que van ser molt, molt interessants, i ara ja estem preparant la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que serà a l'octubre, i també la Setmana de la Prevenció de Residus, que també just juntament amb l'àrea de medi ambient doncs també farem tasques conjuntes per poder reforçar, no parlarem d'ella, d'aquesta campanya que està fent el regidor des de la seva àrea.
1: Bé, sobretot anar informant, no? La gent sempre s'ha d'informar, recordar doncs dinàmiques
0: i
1: de bonus, de coses que majoritàriament la gent compleix i ho fa bé, però que sempre és bo recordar.
0: Sí, sempre s'ha d'anar fent petits recordatoris, i sobretot, no, si tots els que ho fem bé a vegades ja ens equivoquem, ja fem a vegades les coses malament per presses o el que sigui, doncs aquesta gent que li costa més pels motius que siguin, doncs hem de sempre recordar-los i facilitar-los la informació per tal de que ho facin bé.
1: No vull acabar aquesta entrevista, sembla que està ja a punt d'enllestir-se el tema de la licitació del concurs de recollida de residus.
0: Sí.
1: N'hem parlat moltes vegades amb la regidora Cantero de Civisme, sobretot de les illes de contenidors. Mm. Confia que a partir d'aquesta nova licitació pugui millorar la imatge d'aquests contenidors, o l'incivisme malauradament s'haurà de combatre per alguna altra via?
0: Jo crec que hauríem d'anar treballant de la mà les dues coses. No, una nova licitació segur que serà és una molt bona notícia, és una molt bona acció, però jo crec que haurem de continuar tots amb un bonus d'aquestes illes de contenidors. Evidentment es fa la licitació, es servirà de millorar, això és indiscutible, però sí que és veritat que entre tots hem de fer que funcioni bé. No és una cosa d'un servei, és un tema de l'ús d'aquests espais.
1: Perquè les multes de civisme sé que se'n posen moltes cada setmana. Mm. Es cobren? Són gent que ja no paga? O...
0: No,
1: ho dic sí, perquè es continua...
0: No, sí, tenim les sancions que es van posar per civisme en aquestes zones i sí que es van pagant. Es va fent un seguiment i bueno, no sé que hi hagi algú que és insolvent i aquests casos, però sí.
1: No? Ho dic perquè sembla que seria dissuasori, no? Que aquell que ho fa malament ha de pagar una multa i potser ja diu, ai, ja no ho faig més, però els contenidors continuen.
0: Llavors hi ha molta gent i tampoc tots els contenidors pots tenir aquesta vigilància. No? Sí que és veritat que a vegades hem fet com una mica de seguiments, no? molt insistents, hem agafat caixes de cartró, s'han mirat, no? Si hi havia documentació, identificació, s'ha fet moltes coses, però clar, aquí també al final l'Ajuntament, no? L'Ajuntament i les àrees potser més adreçades a aquests serveis, hem d'estar per donar eines també, no? I per facilitar els serveis, però clar, si ens hem de dedicar tot el dia, no? A sancionar, a controlar, és que no hauria de ser així. Vull dir, la gent ha de ser responsable, i que n'hi ha molta, per sort, jo sempre ho dic, la majoria ho és, passa que aquests pocs que són més incívics o que tenen aquest tipus de comportament, doncs es veuen molt, tu vas a passejar i vas tranquil, però sempre hi ha algú que fa aquest tipus d'accions.
1: Ho deixem aquí, regidora. Moltes
0: bé.
1: Gràcies, a passar un bon estiu i fins a la propera.
0: Igualment, gràcies.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
9: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
10: Sense 7.1 FM. Bon dia, estem novament al programa Píndoles de Salut. Avui som al CAP de Tordera i tenim amb nosaltres la Via Segura. Ella és infermera del CAP de Tordera del grup d'atenció continuada. Què tal, Bea?
11: Hola.
10: Amb tu parlarem de vòmits, gastroenteritis, diguéssim, no sé si és una malaltia, si és una afecció. Com definiríem això, que els vòmits, les diarrees, els mals de panxa?
11: Vale. Els vòmits i les diarrees normalment venen associats a lo que és un procés, una patologia, una malaltia que es diu gastroenteritis infecciosa, d'acord? Que normalment venen donades per un norovirus i realment són molt molestes, però solen ser lleus. El que passa és que ens limiten molt en el dia a dia i és normal que ho tinguis que consultar.
10: Però també poden formar part d'altres malalties o d'altres afeccions, no? Avui parlem amb tu de gastroenteritis, que seria un cas concret, no?
11: Sí.
10: Que es donen aquests...
11: Sí.
10: Les gastroenteritis són presents durant tot l'any? És una cosa que treballeu sempre o hi ha èpoques potser que són més delicades, per dir-ho d'alguna manera?
11: La treballen tot l'any. Però sí que és veritat que en èpoques festives, a l'estiu, on hi ha molta calor, el tema del manteniment dels aliments potser no és com deuria, o al Nadal, que es menja molt en excés, o s'està en contacte amb molta gent, és molt més fàcil que hi hagi una miqueta de repuntada o brot de la gastroenteritis. Però, com a norma general, és algo que treballem tot l'any.
10: Uh-huh. Entenc, per tant, que hi haurien les que anirien relacionades amb un virus i les que anirien relacionades per un excés de menjar o relacionades amb el menjar, no?
11: Sí. Les gastroenteritis poden ser víriques, bacterianes o per un excés de menjar, més o menys. És una gastroenteritis ve de la inflamació del tracte intestinal, d'acord? I poden haver-hi diverses causes.
10: Uh-huh. Vòmits va relacionat, jo tinc la sensació, tenim la sensació de que vòmits va relacionat amb estómac i diarrea va relacionat amb intestins, és així de...
11: És correcte, sí? Molt bé. Sí.
10: I per tant, estaríem parlant del mateix procés, o sigui, la gastroenteritis tant pot ser que sigui per l'estómac o pot ser que sigui pels intestins?
11: Normalment la gastroenteritis, hi ha vegades que dona problemes estomacals, és a dir, que dona signes com els vòmits, però no sempre, d'acord? Però sí que sol haver-hi afecció a nivell estomacal que després va acabant a nivell intestinal, uh-huh, i del colon.
10: Molt bé. Seguim, ens has explicat què és la gastroenteritis, com es tracta.
11: Uh-huh. Com es tracta? Ai, bueno, volia dir una cosa.
10: Digues.
11: Com es transmet? Perquè no li donem importància i és molt important per evitar la transmissió.
10: És de fàcil transmissió, primer de tot?
11: Sí. Molt més fàcil del que ens sembla. És força desagradable el que diré, d'acord? Pots tenir una gastroenteritis per menjar aliments en mal estat, per tocar-te les mans brutes, però hi ha un top one, que és nosaltres, en el món sanitari, és una infecció fecalobucal, és a dir, del culete a la boca. Què vol dir això? Això vol dir que quan anem al lavabo i sortim del lavabo ens tenim que rentar les mans. Per què? Si jo surto del lavabo i estic incubant o ja estic amb una gastroenteritis i toco a la porta sense rentar-me les mans o qualsevol cosa, el que sigui, em vaig per casa tocant coses o hola, carinyo, faig un petó, te toco la cara, d'acord? L'altra persona potser agafa i toca la porta, que no t'has rentat les mans, i després es toca la cara. O agafa un menjar i se'l fica a la boca amb les mans. Llavors, ahí tens transmissió. D'acord? Llavors, per això parlem tant de la importància de rentar-se les mans quan vas al lavabo, després d'anar al lavabo i abans de menjar. O sigui, cada vegada que tinguis que agafar un menjar i ficar-te'l a la boca, vigila, perquè poden entrar moltes cosetes per les mans que no ens adonem i potser nosaltres tenim les mans, creiem que les tenim netes, però una altra persona ha sortit del lavabo i no s'ha rentat les mans. Sí. És una mica desagradable, jo ho sé, però és que és una mica... Per
10: la I més que és el top one, o sigui, per tant seria la manera més fàcil de transmetre això.
11: Sí.
10: No tant per via aèria...
11: No, via aèria impossible. Normalment tot guam és fer calor alt i sembla una tonteria, però això som tan pesades a casa, jo amb la meva filla som molt pesada de que renti les mans abans, quan ve del carrer, quan surt del lavabo, quan anem a menjar, perquè ens agrada, és que la previsió és fonamental.
10: Molt bé, després anirem amb altres mesures també preventives, però havíem començat parlant del tractament. Ens deies, no es diu urgències, però sí l'atenció segurament més directa que teniu ara al cap. Uh-huh. Imagino que deu ser de les afeccions més habituals que deveu tractant aquí,
11: sí,
10: no? Les
11: gastroenteritis. Sí, la veritat és que sí. Gastroenteritis, a més, és això, tot l'any. Tenim altres cosetes que tractem també tot l'any, però gastroenteritis està en el top 5, no me digues.
10: Quan ve aquí algú és perquè realment es troba en un moment complicat, suposo, no? O que té una afectació important.
11: Normalment és perquè desconeix el maneig. D'acord? O a vegades és perquè tenim por, perquè sí que és veritat que hi ha un dolor abdominal, sobretot quan és intens, es té que valorar, d'acord? Que no hi hagi una complicació o que no estigui emmascarant aquestes diarrees i vòmits, estiguin emmascarant un altre procés. Llavors, bueno, es pot consultar quan veiem que desconeixem el maneig d'una gastroenteritis, d'unes diarrees i uns vòmits, o quan veiem que hi ha un dolor, hasta que consulta. Mm-hmm. Estem per això.
10: Perquè quin seria el procés, diguéssim, habitual, o en tot cas que cadascú ho pot solucionar pel seu compte? Estaríem parlant d'una gastroenteritis dura els símptomes un parell de dies?
11: 24-48 hores, normalment. El que tenim que fer és hidratar-nos, és el més important, és beure aigua, a grupets petits i sovint. I explico per què, perquè és més fàcil de recordar. El còlon, l'intestí gros, és on s'absorbeix l'aigua. Quan passa molt ràpid, no l'absorbim. Llavors el problema és la deshidratació. Molta gent ve i ens comenta, és que estic molt cansat, estic molt xafat, estic molt fet caldo. Probablement, o la norma general, és que hi hagi una deshidratació perquè no beuen la suficient aigua. Vale, l'ideal és això, aigua. Que tolerem menjar? Pues, lo típic que diuen les àvies, arròs bullit, sense res, patata bullida, pastanaga, pollastre, sense salses, sense... i molt poqueta quantitat i sovint. Que no tolerem el beure aigua, el menjar, i necessitem un... Bueno, tenim el suero hiposòdic, d'acord? Com aquest, o semblant a aquest, que es pot adquirir a la farmàcia i no cal recepta, d'acord? Porto una salsa de rehidratació. Bueno, no volem beure aigua, no volem menjar... Bueno, doncs això. En petits clubets, sovint, fins que veiem que l'estómac se'ns senti, estem una miqueta, i ja podem fer un tastet de veure si podem menjar una miqueta d'arròs, una miqueta de patata bullida, perdó, i cosetes així. No és gaire complicat. Aquarius no.
10: Begudes dolces, entenc.
11: No. Les begudes dolces...
10: Corria el rumor, però tu has anomenat precisament Aquarius perquè realment és el que, si més no, sonava això, eh?
11: Sí, les begudes ensucrades porten sucre. El sucre és un inflamatori gastrointestinal que anem a evitar en aquests processos. És molt fàcil. L'Aquarius, per què el venen? El venen per gent esportista, d'acord? Que està corrent, surt a córrer. Llavors, una persona que està sana, no està sentada al lavabo 5-10 vegades. Llavors, es pensa, l'Aquarius és per una persona que està sana, no una persona que ara mateix té un procés inflamatori gastrointestinal. Llavors, no, Aquarius no. Abans es deia molt, jo també he sigut petita, també, ara l'Aquarius no, però ja no.
10: En funció de l'edat també canvia el tractament o al principi estaríem parlant més o menys per tothom per igual?
11: En un principi és igual per totes les edats. D'acord? Salvo en situacions com embarassades o nadons molt petits, bebès, d'acord? On tindrien que fer una valoració, però sobretot pel tema del gent molt gran, el tema del risc de deshidratació. Llavors, però que en un principi les mesures són les mateixes per tothom.
10: Mm-hmm. Bé, anem acabant. Hem parlat ara del tractament i també de la prevenció. Ens parlaves abans del rentat de mans, que suposo que és el que serà més important. No sé si hi ha alguns altres consells que creguis que s'han de tenir en compte.
11: Bueno, sí, sobretot vigilar ara que arriba la calor, a l'estiu, no deixar menjar el cotxe, que després me'l menjo, per al tema de que no mantenen una temperatura adequada, si marxo a passejar, portar sempre aigua per evitar la deshidratació, indistintament si estem en un procés infecciós o no. Però tenim molta cura del que bevem i el que mengem, d'acord? I rentar de mans, que és el top 1.
10: Molt bé, Bea, doncs acabem aquí aquesta píndola salut. Gràcies per atendre'ns.
11: A vosaltres.
12: Sense 7.1 FM.

0: Estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 12 de juliol. La Fundació Espronis s'incorpora al Servei Local d'Ocupació de Tordera. L'entitat oferirà atenció especialitzada a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Espronis ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat tenia usuaris de Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte Tordera s'ha posat en marxa aquest 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat que es basa en l'acompanyament molt proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. Aquest servei s'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis, el Servei Local d'Ocupació amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. Les obres d'ampliació del centre logístic de Cape Home a Tordera segueixen a bon ritme. Actualment, el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació està previst que es dobli la superfície i arribi a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de Cape Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució de les botigues i pels prescriptors i distribuïdors a tercers. Actualment, Cape Home ja té una presència en més de 80 països de forma directa en 35 i de venda per internet. Són 31, especialment a la Unió Europea. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Les actuacions busquen resoldre la proliferació de sotracs a la calçada. Tenen també com a objectiu dignificar la mobilitat en aquests nuclis residencials. Tot i que el desig inicial del govern era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó és pel calendari. Respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics i també dificulta la disponibilitat de la maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un moment molt avançat. També l'actuació es durà a terme gràcies a una subvenció habitual otorgada per la Diputació de Barcelona que permetrà finançar la intervenció en aquestes zones. El tordarenc Marc Fuentes disputarà el Mundial de Futbol Gaèlic amb la selecció catalana. L'actual jugador del Celtic Girona ha estat convocat oficialment per la selecció catalana per participar al proper Mundial que es disputarà a Watford, a Irlanda, del 13 al 17 de juliol. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podrà definir com una barreja entre futbol i handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i un sistema de puntuació mixt. Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo. Des d'aquell primer contacte, la seva progressió va estar notòria. A passar per formar el projecte del Celtic de Girona, un club format majoritàriament per joves universitaris, i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial. On Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. L'objectiu de la selecció és ambiciós, volen classificar-se per la Final Four i, per què no, lluitar pel títol mundial. I acabem amb un breu repàs del temps, i és que avui diumenge tindrem un dia assolellat, no s'esperaran pluges pel dia d'avui, i les temperatures que pujaran lleugerament respecte ahir dissabte, però tot i així que no acabaran de ser les que hem tingut aquesta darrera setmana amb l'onada de la calor.
0: serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
2: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

Bona tarda, bona nit. Depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge, comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui ens submergim en un univers d'una de les bandes que va inventar el hard rock tal com el coneixem avui en dia. Una banda que va néixer a Anglaterra l'any 1968 i que, amb una formació de 5 músics prodigiosos, escolteu-me bé, prodigiosos, van sacsejar els fonaments de tota la música a nivell mundial. Parlem de Deep Purple. Deep Purple, una màquina de rock que ha combinat com cap altre la potència de la guitarra elèctrica amb la força d'un orgue Hammond, creant un so d'una magnitud sense precedents. Des dels seus inicis psicodèlics fins a les seves etapes de hard rock devastador, Deep Purple ha estat sempre al capdavant, marcant el camí que molts altres seguirien en un futur. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem com cal, amb el tema més famós que mai s'ha escrit inspirat en un incendi. El 4 de desembre de l'any 71, al Montreux Casino, la banda de Frank Zappa actuava davant dels ulls de Deep Purple, que eren entre el públic. Estaven prenent notes per al que seria el seu proper enregistrament allà mateix, a Suïssa. Algú va disparar una pistola de senyals i l'edifici va quedar en flames. Smoke on the water, fum en el, per sobre l'aigua, en el llac. Va néixer d'aquella nit caòtica. El motiu inicial de la guitarra d'en Ritchie Blackmore és probablement el passatge més reconeixible de tota la història del rock. Una cançó que no és només música, és tot una memòria col·lectiva. Així és que anem per feina. Smoke on the Water, en directe des de Made in Japan, 1972, l'incendi del llac Gènova, al teu programa Rockmasters. Els protagonistes avui, els Deep Purple.

Smoke on the Water, els Deep Purple, els protagonistes avui al nostre Rock Masters. Si això no us fa despertar els sentits, us puc ben assegurar que res ho farà. Smoke on the Water és la porta d'entrada al temple, a l'univers de Deep Purple. I és que per entendre aquesta formació hem de parlar de les seves formacions com si es tractés d'un organisme viu en constant evolució. La banda va passar per diverses etapes, les anomenades Mark, cadascuna amb la seva pròpia personalitat. La primera formació, la Mark I, va produir una joia que avui recuperem, un tema que molts consideren una de les actuacions vocals més exigents del rock. Estem parlant d'una peça que en el seu punt àlgid assoleix uns registres que pocs cantants del planeta han pogut igualar. Child in Time, un nen a temps, podríem traduir-ho així, és un viatge de 8 minuts que va de la calma absoluta a l'explosió total, amb la veu de Ian Gillan llançant uns crits aguts i penetrants que han quedat gravats en la memòria de tothom qui ha escoltat aquesta cançó, aquest gran tema. L'orgue de John Lord teixeix una tela sonora hipnòtica que sobre la qual en Richie Blackmore construeix el seu solo amb la pressió d'un cirurgià i amb una passió d'un volcà. És algo espectacular. La lletra, amb línies com "You're wasting time", "perds el temps mentre el temps s'escapa", apunta a la guerra del Vietnam i a la innocència perduda d'una generació. És una peça totalment colossal. Anem a escoltar aquest gran tema, "Child in Time", els nostres protagonistes avui, els Deep Purple.

Child in Time, Deep Purple, elevant el rock a una altra dimensió. Vinga, seguim el viatge. L'any 1972, Deep Purple va publicar Machine Head, voldria ser així com Cap de la Màquina, un àlbum gravat en una setmana al Gran Hotel de Montreux, amb un estudi mòbil dels Rolling Stones. L'incendi del casino ja havia passat, però la inspiració seguia totalment viva. L'àlbum va ser un d'aquells més venuts d'aquell any i conté algunes de les peces més contundents que el rock ha donat. Highway Star és potser la primera gran expressió del que més endavant s'anomenaria speed metal, el metall de velocitat. Però l'any 1972 Deep Purple simplement ho va fer perquè sí, perquè podien, perquè la música els demanava velocitat, els demanava córrer. En Ritchie Blackmore i en John Lord es van proposar demostrar que la guitarra i el teclat podien competir de tu a tu en una peça construïda a 100 per hora. El solo d'orgue de Lord és una lliçó de tècnica i ferocitat, i el de Blackmore és un recital de velocitat i de total precisió que va deixar la competència sense arguments. En Ian Gillan canta amb una arrogància magnètica, podríem dir. Ningú em va traure el cotxe, el correré fins que calgui. Això és un tros que canta a la cançó que escoltarem a continuació, Highway Star, des del Made in Japan, l'any 1972. Els nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Deep Purple.

Jo em pregunto, què no és brutal amb els Deep Purple? Tot. És una bala disparada a l'espai, Highway Star. Highway Star és velocitat pura. Ara anem a canviar de marxa, anem... Tornem als inicis, va. Tornem enrere. Abans que Machine Head els catapultés a la fama mundial, Deep Purple ja havia demostrat que tenien personalitat pròpia. L'any 1970, quan tots parlaven del rock progressiu de Yes i de la sofisticació dels Beatles, Deep Purple va treure Black Night, Nit Negra, com a senzill i el va posar a Europa cap a dalt, no, cap avall. Un tema que barreja blues, el hard rock i un ganxo melòdic irresistible. Black Night és crua, és directa, sense adornos. Sense adornos innecessaris. En Blackmore, Richard Blackmore, construeix el motiu principal de la cançó amb una seguretat totalment absoluta. I la secció rítmica d'en Roger Glover al baix i la d'en Ian Paice a la bateria crea un terreny ben ferm i poderós sobre el qual en Ian Gillan lliura una interpretació vocal insolent i seductora. Va arribar al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en un dels primers himnes de la banda, senzilla en aparença, devastadora en la seva execució. Black Night és la prova de que de vegades menys és molt més. Anem a escoltar aquest gran tema Black Night de la mà dels nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Deep Purple.

Black Knight. Des del Royal Albert Hall l'any 1970, aquesta joia, els Deep Purple, amb aquesta altra joia, Black Knight. Ara anem a fer un canvi, ara un canvi de formació que va sorprendre a tothom. L'any 1973 va ser un any de terratrèmol intern per Deep Purple. En Ian Gillan i en Roger Glover van abandonar la banda i la majoria dels fans van pensar que tot s'havia acabat. Però no, Deep Purple va tornar amb una nova formació, la anomenada Mark III, incorporant en David Coverdale, tot un luxe, a les veus, i en Glenn Hughes, al baix. I van fer alguna cosa que poques bandes poden aconseguir. Van reinventar-se de nou. Burn, crema, és la peça que va presentar la nova formació al món l'any 1974. Quin debut en Coverdale i en Hughes. Formaven un duo vocal fascinant, amb registres i colors completament diferents que es complementaven a la perfecció. En John Lord torna a brillar amb l'orgue i en Blackmore construeix un dels seus solos més elegants i ferotges alhora. La lletra parla de destrucció i renaixement, parla de renaixença, parla de burn, parla de crema, crema el cel, com si Deep Purple estiguessin descrivint la seva pròpia transformació, un tema que va sorprendre els escèptics i que va conquerir nous seguidors. Anem a escoltar aquest gran tema, Burn, els Deep Purple, els protagonistes avui, al nostre Rockmasters.

Impressionant, Burn, impressionant, tota la banda impressionant, la veu d'en David Coverdale amb aquesta nova Mark III. És Deep Purple simplement reinventat. Jo diria que encara més forts. Ara anem cap a un moment més melancòlic, més diferent, més diferent. La banda va travessar un llarg desert durant els anys 80. Les disputes internes, especialment entre en Ritchie Blackmore i en Ian Gillan, van portar a la dissolució oficial l'any 1976. 9 anys de silenci, però cap al 1984 va passar el que molts havíem somiat. La formació clàssica, la Mark II, és a dir, Blackmore, Lord, Gillan, Glover i Pace, es van tornar a reunir. Va ser portada de revistes, notícia internacional, un esdeveniment que va fer estremir el món del rock. El primer àlbum del retorn, Perfect Strangers, va arribar amb una cançó homònima que semblava escrita per commemorar el retrobament. La lletra parla de dos éssers separats pel temps que es retroben i constaten que la flama encara segueix viva. Entre la cançó, la lletra diu: "No som estranys, som perfectes desconeguts". En Blackmore va recuperar la seva sonoritat característica, en Gillan la seva veu poderosa, i la banda va demostrar que el talent, quan és genuí, no s'oxida. Una tornada totalment en majúscules. Anem a escoltar aquest Perfect Strangers, anem a escoltar la banda dels Deep Purple.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: tots i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada, una nova entrevista amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Amb ella doncs, tenim quatre representants de l'entitat. Direm per aquí tenim a la Glòria Prunera, tenim a la Verònica Torres, a l'Èlia Rodríguez i a la Carla Barceló. Per començar, deixem aquest petit espai per introduir això, l'associació i també els vostres càrrecs. Per tant, podeu anar introduint-vos i així anem començant aquesta entrevista.
1: Bé, de fet, suposo que l'entrevista d'avui ve donat per al tema de que hi ha hagut renovació dels càrrecs de la Junta. Uh-huh. El 27 de maig van fer l'assemblea i va sortir una nova Junta formada doncs, per mi mateixa com a presidenta de l'associació, secretària la Carla Barceló, tresorer la Roser Builds i sotspresident en Gerard Molina. I com a vocals hi ha la Verònica Torres, que avui també ens acompanya, l'Èlia Rodríguez, que també està aquí, la Pilar Martín, la Núria Gómez, la Yolanda Selma, l'Eva Sala, la Sílvia Català i la Mar Gómez.
0: Efectivament, ja ho has presentat tu mateixa, aquesta entrevista, que principalment té aquest com a objectiu explicar una mica quins canvis hi ha hagut en aquesta Junta. Per tant, també aprofito per saludar-vos a la resta, no sé com esteu, i també això, si podeu explicar una mica qui sou, ja la Glòria ha fet els honors d'explicar una mica aquests canvis de la Junta també. Us aprofito per saludar-vos. Què tal, Verònica, Elia, Carla?
2: Molt bé. Bones. Bé, molt bé. Molt il·lusionades per aquesta nova etapa i crec que entre tots podem fer que sigui un grup amb ganes, que renovem una mica tot plegat i que comencem a aprendre coses que estaven molt assentades i hi hagi gent nova que pugui prendre'n per als anys posteriors.
0: Glòria, aprofito també començant per tu per introduir aquesta entitat. Com descriuries l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot si l'haguessis de definir això amb una paraula o amb alguna frase, com l'explicaries?
1: La definiria com una entitat gran que té il·lusió per treballar pel poble. Uh-huh. Llavors, treballem d'una manera amb l'àmbit cultural i artístic. A veure, les finalitats d'entitat és fer teatre, fer dansa, fer cant, però estem oberts a qualsevol atractivitat, perquè a més els estatuts així ens ho permeten, que sigui de caràcter lúdic o artístic. Llavors, uh-huh. Nosaltres ho tenim molt focalitzat a fer coses per Tordera. I és el poble que estimem i, per tant, per això a vegades sortim en coses que no tenen res a veure amb la nostra pròpia activitat. Eh? I, bueno, i a part, tenim una part que és molt important, que és la part de formació. Uh-huh. Fa molts anys, ja fa potser uns 15 anys, que vam veure que per fer les obres, sobretot els musicals que ja ens començàvem a dedicar, requeria una formació de tots els participants. I llavors va ser com van començar agafant-se la formació més en sèrio i jo penso que ha anat funcionant. Vull dir, ara fem uns musicals i obres de teatre que tenen una altra qualitat que no tenien abans.
0: Després parlarem d'aquests musicals perquè ja m'heu comentat abans de l'entrevista que hi ha alguna cosa preparada. Carla, també et volia preguntar tu com a secretària això una mica, quin és el teu càrrec, si ens el pots explicar.
2: Crec que la meva funció principal és estar al càrrec de les reunions i fer un seguiment de les propostes que es fan i que tothom en sigui conscient de la Junta, però crec que aquest any afegim que ens queda una mica per aprendre del que l'entitat necessita, del que l'entitat doncs, treballa, que molta gent no veu per aprendre'n pels anys posteriors. Llavors crec que aquest any la meva feina, a part d'aprendre en l'àmbit de secretària, també és aprendre doncs, en funcions internes de la Junta per poder cooperar els anys posteriors.
0: Podem entrar també en matèria de musicals, perquè això m'heu comentat que ja esteu preparant alguns. Glòria, si ens pots explicar quins esteu preparant i després amb les vocals també que tenim aquí en parlarem una miqueta.
1: Mira, estem preparant el que és Associació Pere Cot, estem preparant el musical In the Heights pel dia 1 i 2 d'agost. I després, a nivell del campus, estan preparant, que això ho explicaran més elles, un altre musical amb la gent que està fent la part de tecnificació de joves.
0: Doncs amb les vocals que tenim aquí, Verònica, Elia, si ens podeu explicar aquesta part dins dels musicals, com està seguint aquesta preparació i la vostra funció, com diu ja el nom del càrrec vocal, també si ens la podeu explicar.
3: Doncs mira, just ara que hem entrat el juliol, que per nosaltres és dels mesos amb més feina, estem preparant simultàniament In the Heights, que és el musical que farem al Teatre Clavé com fem anualment, i la novetat d'aquest any és que les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre, i en faran una mostra, doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda, i ens fa bastanta il·lusió, doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
0: Això no sé qui m'ho voldrà contestar, però parlant també en clau de musicals, no sé què és el més difícil de preparar tot aquest procés. Quin és potser el moment més complicat que diríeu vosaltres?
2: Crec que considerant que som un grup de persones amateur, cadascú té les seves situacions familiars i laborals diferents i les seves prioritats també, concretar horaris, ser conscients de cadascú, les seves responsabilitats i el que deia, les seves prioritats, com distribueixen el seu temps, és molt complicat en un musical d'aquesta magnitud en el que hi participen doncs, moltes persones que són cantants vocals, gent que participa doncs, com a intèrprets, ballarins. Som un grup molt ampli de persones que han de compaginar els seus horaris i que al final ho estan fent de forma doncs, extra, i això comporta que moltes vegades sigui molt complicat poder gestionar aquests horaris, que al final nosaltres ho fem en un intensiu d'un mes, perquè és veritat que fa molt poc que hem començat els assajos, i crec que en aquest aspecte doncs, és la part més costosa, però alhora també ens mou una mateixa passió, que això crec que totes compartim, que al final és que és el que fa que el dia 1 i 2 sempre parlem de la màgia de Pere Cot, no sabem com ens ho fem, però aquest amor pel teatre, aquests nervis per ser dalt d'un escenari, crec que també l'estima que tenim cap a l'entitat fa que d'alguna manera o altra tothom posi el seu granet de sorra en la mesura que pot i acabi sortint de la manera que surt.
0: També us volia preguntar, agafant una miqueta aquest missatge també de passió que comentes, no sé com veieu des de l'associació la situació del teatre avui dia, si ho veieu en un bon moment, també parlant en el municipi, però parlant en clau de Catalunya i Espanya. Com veieu aquesta situació?
2: Bé, les arts escèniques sempre coincideixen, estan en un estat crític, al final no es valora de la mateixa manera que una feina convencional, i això doncs, fa que sempre faci patir. Per sort, també ho caracteritza un voluntariat i una estima diferent, una vocació que potser altres oficis no tenen, i això fa, considero, que sempre hi hagi un punt d'esperança. Tot i així, és un ofici que necessita molt de recolzament, que necessita doncs, molta dedicació i que a vegades doncs, s'ha de pregar més del que s'hauria o creiem que caldria, però per això hi ha aquesta passió que parlem que fa que mai ningú es rendeixi, no?
0: Per anar acabant, també, en clau de junta, no sé quins reptes us marqueu d'ara en endavant, quin és potser l'objectiu que us marcaríeu?
1: Mira, l'any vinent, Pere Cot fa 45 anys, i és un any que en principi tenim expectatives, suposo que les podrem anar complint perquè volem doncs, destacar aquesta data. Ha sigut una entitat que ha patit durant anys diferents situacions i per tant penso que és molt de celebrar doncs, que arribem als 45. Després, l'Èlia, que és la responsable, no ho he dit, la responsable de comunicació, està engegant una altra vegada un butlletí, que nosaltres fèiem un butlletí trimestral on t'explicàvem als socis les notícies i tot el que es feia des de l'entitat, ho està tornant a engegar, que particularment a mi em fa moltíssima il·lusió. I bueno, pensem, s'ha creat un grup ja amb molta base del Carnaval, que també volen doncs, que sigui una cosa especial, també pels 45, però perquè bueno, s'hi volen dedicar moltíssim. I després doncs, els musicals que volem fer per l'any vinent o les obres de teatre doncs, seran una mica especials. encara no hem acabat de perfilar. La veritat és que anem una mica cada vegada anem aprofundint més en el que volem fer, però no ens dona temps. Però bueno, en principi volem que sigui un any especial per tothom, tant per Pere Cot com per Tordera.
0: Per acabar ja de repassar una mica aquesta programació, per recordar també sobretot als oients, quines són les properes propostes que podran veure això als escenaris?
3: Bueno, la principal és la que tindrem ara a l'agost, 8 d'agost, a In the Heights, el musical, i doncs ens tornarem a veure quan iniciï el curs amb l'obra d'octubre, que bueno, per ara no desvetllarem el nom.
1: Però sí que la dirigeix la Carla Barceló.
3: Exacte, sí. Vull dir que ja els projectes ja estan una mica engegats, però anem pas per pas i el que ens anem trobant pel camí.
0: Doncs anirem seguint una miqueta aquesta programació. Res més, no sé si voleu afegir algun missatge. Jo per la meva banda amb les preguntes ja estic, però teniu aquest espai per dirigir-vos a qui vulgueu o per enviar el missatge que més us agradi.
1: Jo ja ho diran, llavors ja s'acomiadaran ells, eh? Però jo sí que voldria doncs, fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la Junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, eh? Però ja no estan a la Junta per la feina que han fet i que penso que faran, i especialment a la Caral Maller, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys, eh? I bueno, per agrair-li des d'aquí doncs, tota la seva feina que ha fet durant tots aquests anys. I bueno, donar-vos les gràcies a vosaltres per estar sempre pendents de les entitats i de donar-nos a veu en el poble.
2: Doncs crec que a nosaltres no ens queda un altre que agrair-li a la Glòria, que normalment s'agraeix molt a l'altra gent, però crec que el poble en general és molt poc conscient de la feina que fa, del motor que significa per Pere Cot, perquè hi ha moltes iniciatives que potser no es durien a terme si no fos perquè hi ha un motor, que és la Glòria en particular, que ho tira endavant, que ho proposa, que ho du a terme i que té moltíssimes idees que fan que gent com nosaltres, que vam començar de petites amb una il·lusió de només de ballar, ara mateix siguem part de la Junta i tinguem ganes de que això no acabi mai, no?
3: Correcte. I aprofitar també per fer una petita crida a la gent jove del poble, que s'impliqui a les entitats i que no tinguin por a ser membres de la Junta. Vull dir que a vegades també les idees dels més joves poden ser bueno, molt bones i coordinar-se perfectament amb la veterania que tenen
1: segur,
3: la Glòria.
1: De segur, no a vegades, de segur.
4: Se necessita molta joventut per seguir endavant, perquè nosaltres anem fent grans, però ells tenen molt bones idees. Jo crec que la combinació, com diu l'Èlia, és perfecta, perquè tens l'antiguitat o l'experiència de ser més adults, i és que ho som perfectament, però que la joventut aquesta i l'energia que et creen, no? És un xute d'energia que et donen elles, i necessitàvem gent més jove, no? I fa molta il·lusió, la veritat, que, com diu l'Èlia, el poble necessita gent jove.
2: I per acabar, perdó, fer una crida a tothom com a públic de que assisteixi als actes culturals, que doni recolzament i que es nodreixi de tota aquesta vida i passió que existeix a dalt dels escenaris, als carrers, amb la música i amb cada pas de ball.
0: Doncs aprofitant aquests agraïments que heu fet i aquesta crida, com us pot contactar la gent que vulgui venir a provar, venir a conèixer quines tasques feu, com us poden contactar?
3: Doncs ara durant el curs estem sempre ja doncs, algú al local, al carrer Doctor Fleming, sinó per xarxes socials o si teniu el telèfon de qualsevol persona que sigui en formació o a la Junta, doncs ràpidament ens posem en contacte.
0: Doncs molt bé. Glòria, Verònica, Elia, Carla, moltes gràcies per estar aquí avui als estudis de Ràdio Tordera i esperem doncs, que vagin molt bé aquests assajos, que entenc que ara comenceu ja a rodar, com que hi diu això. Moltes gràcies a totes per venir.
4: A vosaltres.
0: I esperem això, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
0: Amb vosaltres, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat, de camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar. Que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta. Que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història, de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, amb el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Retxe, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, de la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant, dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent
1: normal.
2: Ara m'ha dit mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal, no?
2: També és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que, a més, escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Avui tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen als directes, etc. Són una mica ja marca de la casa en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avió, perquè és necessari per... Hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs, comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: No posarem més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Chat, però m'està dient l'Alberto Reche que, per contra, jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: T'ha fotut la merda.
1: Jo només he posat l'última. Ah. L'última és la meva.
0: Baby Shark,
2: com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de l'infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria jo home primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. A tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o si més no, l'única que se'ns va córrer ahir quan posem la música.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta per tant és obligada. Estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya, darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, que és el que hem de saber d'on estem, on estem fent avui el programa, justament dintre de l'exposició permanent del museu.
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudald, que ja ho hem mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo, hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no? Que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció, no? Aquestes pintures murals, i bàsicament això, no? Són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant, en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Tant en plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I de fet són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I per tant, no? És d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, a veure, des del punt de vista personal són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIV, principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar, i actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Bueno, té un punt irònic.
1: Serà el titular del programa. Ja.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans. La imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no? El calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no? que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rei romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare amb 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat en que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres. No? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt. I avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
2: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208 a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs era el fracàs de Jaume I, és el matrimoni dels seus pares. Perquè, de fet, no s'avenien gaire. Pere el Catòlic detestava la seva mare. De fet, va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit. Això ja ho, potser en el postprograma ho comentem una mica més. Però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa. No? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. Si, de fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida de matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va a Manar Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida. No? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
2: No deixar-te dormir,
0: moltes coses.
2: Pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer, o, bueno, es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això, que és a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja aquesta te l'emportes. I es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquest matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni ni de molt menys aturar les conquestes i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
0: I la cosa millorarà?
2: Doncs no, perquè si no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret, el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a l'inicis del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, havia mort a Itàlia mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No, perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsó. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
0: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
2: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que estan, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enemistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
0: I aquesta fredor com es concreta respecte a l'Occitània?
2: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta, i tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui, i justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant, el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
0: Clar, i això acabarà recollit en el conegut com el Tractat de Corbeil.
2: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no? Aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gairebé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que és famós, que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc, no? Ja veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península Ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna dels seus regnes, i per tant les velles aspiracions del Casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada, no? I a canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res, perquè els juristes francesos, amb molta mala bava, rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no?
0: res
2: a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara sí, Rubén, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona, joder.
1: A pesar de dir, és molt antiga.
0: I molt antiga, també.
1: Tu la ubiques?
2: No.
0: Ostres.
2: O sigui, l'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
3: Home.
0: Hòstia, Albert.
2: Bueno, no, bueno, jo l'ubico en la llunyania. Saps?
0: A la llunyania?
2: Sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Et sona?
2: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume I.
1: Bueno, a veure, Jaume I, conqueridor, un tio fort, sí, valent. Sí. A més, es deia que feia potser metre 90. Ja. No entrarem en la seva descripció física.
2: No.
1: Però, clar, pensant, no?, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit.
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
1: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
2: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar al 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa. Vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya. Sí, a la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit istme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I, clar, això ja pinta un desastre total, però de quines magnituds?
2: No entrarem en detalls, però jo, bàsicament, tres aspectes. La meitat dels nobles que s'havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
1: Puta Renfe.
2: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran. I finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feines va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després, Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits. D'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, al Llibre dels Fets, que sabeu que és un document inèdit que anirà sortint al llarg del programa...
0: Ho expliquem, això, del que passarà al final o no? Perquè poder que la gent no marxi.
2: Explica.
1: Expliquem
0: que passarà alguna cosa al final.
1: Que com sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe que és el que
0: s'està gravant i que això sortirà al podcast.
1: Però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la prèvia per dir que farem un concurs.
1: Podem anunciar el títol?
2: Sí.
1: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. La idea és teva. Sí,
2: el concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el Llibre dels Fates, el concurs es dirà Fates o Fakes. Vale?
1: El Llibre dels Fates, o sigui, o el Llibre dels Fakes. No. Ja haureu d'endevinar si el que llegim és un passatge del Llibre dels Fets, una anècdota o alguna cosa que s'explica en aquest llibre, o ens ho he inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem algun.
1: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
2: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
1: Bueno.
0: Estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
2: Estàvem parlant del desastre de Peñíscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa, que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
1: Fa un Donald Trump.
2: Sí?
1: Allò que té culpa sempre és
2: de... Sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
2: El que deia l'Alberto abans, anava a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat, va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, jo us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu. Però les fonts ens expliquen que Jaume I no la suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
1: I això sense jugar a l'humano ni res, no?
2: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I a més és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo, i a més les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa, molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
1: Les navarreses ho són molt, eh?
2: De què? De dignes?
1: De dignes.
2: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però, clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra. Per tant, ja us podeu imaginar que la relació es cau a trossos. Vale?
0: Oh!
2: Perdó. És que ahir... Perdó. És que ahir ho estava escrivint i vaig dir... Ho havia de dir. I a més ha vingut l'Ismael, que sé que li agraden aquestes bromes. Llavors ho havia de dir.
1: Anem per parts,
2: això. Òbviament, Jaume I reacciona repudiant-la, l'abandona i li demana al papa de Roma que anul·li la promesa, aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
0: Endavant, tio, no ho diguis.
2: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sembla... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
0: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
2: Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades, Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava, eh?
1: Però ho dius com si tenia 60 anys ja... T'invalida per...
2: No t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir, en principi... Bueno, però clar, era... És igual, la tenia allà abandonada. Sabem, i tenir, un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants, vale? Primer de tot, el 1246, que és... quan l'Albert II avançat que l'excomuniquen, vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera, aquest confessor, que clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava, és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet, o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica, que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per castigar a Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps. Per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil, sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no? Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra. Vale?
1: Persona lepreficada.
2: Lepreficada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
0: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
2: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió, però bàsicament... Penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Et tancaven la xeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals, t'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que això, de ser d'Alberto, ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat. Per tant, en qualsevol moment un noble podia dir, el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat. Per tant, jo no li he de...
1: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
2: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats, en fi, que... L'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
0: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tots són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
1: Sí, clar, ja hem parlat, no, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim, de nou, vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no, la seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè, al cap i a la fi, hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
0: Però Jaume I va liderar una croada.
1: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada. De fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar dels ports de la corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica. Ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València. Després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca. I potser com a colofó de la seva obra, no?, ja havia guanyat, no?, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres, i per tant, possiblement, no?, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja en la que no pots tenir ni relacions sexuals.
2: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
1: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no?, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
0: Però és una idea d'infantesa.
1: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no?, i ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Preste Joan que t'agrada tant, no?, potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no?, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los: què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs? I fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no?, el rei casat amb l'hereva del Zarpat, no?, fent contactes amb Armènia, no?, amb els mongols, per liderar una gran croada.
0: Però tenia el suport del papat a tot això?
1: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume primer vol anar de croada, i ell, Jaume primer li escriu dient-li: pare, li deia, sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon: vencedor de tres reis, no?, de Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no?, perquè estàs en tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu: de què vas tu a una croada mentre...

0: Vale, la primera va anar bé. Mallorca va anar bé.
1: Deixa-ho aquí.
0: Va, fem la segona. Jaume segon, el retorno, València. I ja dius, va, pues la tercera, a Terra Santa. No, no va bé. Ell s'embarca cap al Llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen, però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys, ja. Què es creu, sin Connery? És un senyor gran... I passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, uh-huh. I la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que comencen a navegar, hi ha una tempesta i els vaixells, l'estol es disgrega, Jaume primer diu, això és un senyal diví, donem mitja volta. Jo ja he fet l'intent, a mi això, saps quan dius, jo només necessito presentar-me a l'examen, fas una sopa, si dius, jo només necessito presentar-me a l'examen i només signant passo, doncs pues va fer això. Clar, la cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim potser en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya és el personatge que li guanya la partida Occitània, no? Que l'obliga a signar el Tratat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les Croades, perquè justament uns mesos després... el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu, el que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
1: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
0: Doncs no, però és l'exemple, va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. El que no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, Tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del Regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu... i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi.
1: El savi.
0: No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons X, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
1: Vale. Tant Antonio Contreras Antonio.
0: Bueno, bàsicament, com tenen tant... Està
1: vigilant,
0: els reis,
1: els reis,
0: molt ràpidament, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, es separa, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. I llavors, això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors, quan Alfons desè ni era savi ni era desè. Però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològic Nacional, allà amb...
1: Sí.
0: Bueno.
1: Molt bé.
0: I bueno, llavors, com Alfons desè és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Això ja t'ajudo jo.
1: I ho va aconseguir així com si res? O...
0: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Munta, organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. La cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig... O sigui, no sé què cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que tots els regnes que té sota el seu domini.

0: Ni els catalans són els millors, no? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà, no?
1: És que es fa estimar, en el fons.
0: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
1: Sí.
0: Tu dius, anem a fer una cosa, anem a fer estructures murcianes, anem allà, no? Anem a fer un... Bueno, són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia, acaben amb les revoltes sarraïnes, al fons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. I Jaume primer diu, tranquil, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia! Sí. També vindrà després, perquè després també sí que els conquereix. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans.
1: És que...
0: ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià, i que, per tant, torna Múrcia als castellans.
1: I aquesta història acabarà aquí?
0: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després uns quants lios que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del Portes de Troia avui des del Museu d'Història de Catalunya amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I el Conqueridor amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí. Bueno, doncs... està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé, Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabetxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però amb la Reina de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians, ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en creixent, i això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276, ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts. Res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes i, a més, és un personatge que és exiliat a Àfrica i, al cap de 40 anys, torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq, al final, mor, les revoltes continuen. És una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa, no tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4-5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar
0: dels testaments,
1: directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments. Doncs,
1: o sigui, no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, si no, fas testament és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs, que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total, els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no?, i les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no?, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell, al final, el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant, els dos seran reis. Per tant, jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons del programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, ja l'hem repassat una miqueta, i recalcar una miqueta el valor del llibre dels fets, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix, llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Hi ha un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona edat mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. A vegades quan mitifiquem un personatge o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no, en clau identitària, i personatges que són reals, és a dir, que tenen els seus encerts però també tenen els seus errors, de cop i volta, no, els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no, en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguéssim el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No, no.
2: Però que esperem que sortiu d'aquí, no?, d'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més al Jaume real, aquell petit jove confós, no?, i perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una mà en leprosa.
3: Moltes gràcies, Alberto Reche, moltes gràcies a Albert Abril.
1: A tu.
3: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat més de 70 persones en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, ara sí, la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: And now for my next number,
4: DJS.
3: I'd like to return.

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Una edició més, arriba la història de la música dance a la teva sintonia. I avui ho farem amb una banda que ens arriba des d'Alemanya. Estem parlant de la formació Propaganda.

El grup va ser fundat el 1982 per Ralf Dorper, membre de la banda alemanya Die Krabs. Per això va convocar Andreas Stein i la vocalista Susan Freitag. Més tard van incorporar el músic i compositor Michael Mertens i a la cantant Claudia Barken. Amb aquesta formació van editar el 1984 el seu primer senzill editat, que es deia Doctor Mabuse.

La banda, el 1985, va editar el seu primer àlbum sota el títol The Secret Wish, el qual aconseguiria el lloc número 16 en el rànquing britànic i tindria com a senzill més important P-Machinery, que escoltem tot seguits.

dit que el primer senzill de propaganda va ser Doctor Mabuse, que es va editar el 27 de febrer del 84. La que estem escoltant, P Machinery, es va editar el 29 de juliol del 85. Però entre aquestes dues van enregistrar un altre single que es va editar el 7 d'abril del 1985.

la carrera de propaganda va ser als 80. Però als 90, i més concretament al 1991, editaven What in My Heart.

la música de Pop Music. Les crispetes amb Robin Scott. Des del seu treball New York, London, Paris, Munich. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. 21 freqüències arreu de Catalunya sintonitzen amb Fris.

Si arribes de nou a la sintonia de Hot Dance 80, benvingut o benvinguda. És un programa dedicat a la música dance de dècades anteriors. Bàsicament 70s i 80s, però també punxem alguna cosa dels 90s. Això es fa algun remix, algun mashup, alguna cosa al segle XXI que estigui basat en cançons dels 70s i 80s. Benvingut sigui. Aquesta pro que estem escoltant és del 1983. Ells són els Freed i això és I.O.U. I anem a escoltar ara una formació que tots són germanes. Són exactament 6 germanes. I és que sempre que parlem de família parlem dels Jacksons. Però a part dels Jacksons i Michael Jackson hi ha moltíssimes més famílies que revolucionaven les pistes de ball. En aquest cas serà Ruth Pointer, Anita, Sadako, Jane Pointer, Bonnie Pointer i Issa Pointer. Sabeu de qui estem parlant? Doncs de les Pointer Sisters.

La música dance dels 70s. Ara aquesta ocasió de la mà de les Pointer Sisters amb I'm So Excited. Des del seu Dance Bold Remixes. Escoltem aquesta cançó que va ser tot un èxit a les pistes de ball. I ara li posarem una mica d'imaginació amb un trio anglès que va tenir protagonisme a principi dels anys 80. Van tenir èxits a 28 països, guanyant 4 discs d'or, 9 discos d'or i més d'una dotzena de discos de plata a tot el món entre el 1981 i 1983. Aquests primers compassos ja sabeu qui són, eh, que sí? Estem parlant dels Imagination. I això són música i llums. Music and Lights. Des del seu In the Heat of the Night.

Hot Dance 80, el teu programa de dècades anteriors. La música dance funcionava a Itàlia, funcionava a Estats Units, funcionava a molts llocs. Si us parlem de l'antiga Iugoslàvia, i més concretament Croàcia, des d'allà ens arribava Alexander Marton, que va néixer el 4 d'octubre del 1959. Ja havia editat coses el 1985 i 86, com Camel by Camel i Exòtic and Eròtic, però la cançó que el va fer famós va ser el People from Ibiza. I és que en aquella època es portaven els discos d'importació. Hi havia botigues com Blanco i Negro, Raf, que es dedicaven a la importació de música. Després Blanco i Negro es va convertir en una companyia discogràfica i ara és la que es menja els torrons. I és que Blanco i Negro va comprar Max Music, que era la seva competidora directa. Aquest és un maxi-single que va arribar al nostre país només editat per la cara A. La cara B era completament llisa.

després de la salutació del Mike Platines, el terror de les cabines, ens arriba High Energy, la música d'Evelyn Thomas, que va ser un dels primers músics en defensar la LGTBI.

0: Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Et presentem en cada edició la història de la música disco, de l'Italo. Et presentarem la història del funk. I és que, a part d'escoltar la ràdio i fer ràdio nosaltres, com a mitjà de comunicació, i com a tal tenim d'informar, doncs, del que és la història de la música dance. Això ho fem cada edició, començant Hot Dance 80. Aquesta temporada, que ja en portem 13, hem decidit que un cop al mes escoltarem un megamix o un minimix, mix, com va ser el primer que vàrem escoltar aquesta temporada. I és que el primer home que va enregistrar una sessió amb un vinil va ser en Raúl Orellana. I a partir d'aquí, Max Music, ja ho sabeu, va fer un concurs, el va guanyar Mike Platinas i en Javier Ucía, i varen enregistrar el Max Mix 1.
1: Uno, dos, uno, dos.

Així és com comença, doncs, l'edició del Max Mix 1. El primer Megamix que van editar en Mike Platenas i en Javier Usía per la discogràfica Max Music.

0: tots els millors records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado.
1: I ara, Hot Dance 80, escoltem Guill de la Guilla, Fox de Fox. I aquest seu preciós petit diamant, Precious Little Diamond. I és que va ser una cançó que es va ballar moltíssim. I ara, doncs, la puxem a Hot Dance 80.

Aquesta és la veu de Nika. Això és Japanese Boy. Probablement amb 13 anys no l'haguessin punxat. Ja és que a vegades se'ns escapen coses. Una cançó que segur que no punxaríem en condicions normals. A Hot Dance 80 és la que anem a escoltar tot seguit. Però és que l'altre dia per la tarda, escoltant el programa d'Antoni Peret, doncs em va portar aquests records.

I és que fent programes de ràdio de tarda, a vegades es punxen coses, doncs, com aquestes. Feia moltes nits que no escoltava una cançó com aquesta. De Pink Floyd, eh? Tela Marinera, la música que es feia el 1978, que va ser la banda sonora de la pel·lícula The Wall, El Mur, i que els discjòqueis punxaven a les discoteques. Però a finals dels 70, tirem una mica més enrere, perquè El Mur és de finals dels 70,

una vegada es comet errors. Hem dit que el mur era de final dels 70 i aquesta de l'Hitback també. Aquesta de l'Hitback és del 83.

unes onades que ens porten a pensar en l'estiu que queda enrere. I és que hi ha gent que li agrada molt la platja, altres no ens agrada tant, ens agrada més de nit. Però si estàs amb la persona estimada al teu costat, tant fa que sigui de dia, de tarda, de nit, qualsevol hora, pots anar a la platja, prendre el sol, a caminar. Es poden fer 50.000 coses a la platja. Altres me les callo. Perquè els que venen ara als Level 42 ens donen lliçons d'amor.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que fa és distreure't i, a part, doncs, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui? Doncs avui de convidada Verónica Romero, que ens presenta el seu single d'aquest estiu, Agua pel calor, amb King Africa. Recordem, Verónica Romero, finalista de la primera edició d'Operación Triunfo. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, que avui ens porta una primícia, i és que ha estat un dels, jo crec que, dels astres, de les estrelles, una de les estrelles de l'últim APM, o sigui que no us ho perdeu. I també amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele. Aquesta setmana parlarem de teatre i televisió, no us ho perdeu. Res més, nosaltres comencem un nou programa. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I res, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
3: Hola, amics de la Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira que és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Pel que fa als espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
1: Doncs escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé doncs recordar la història de la tele, i avui doncs una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció escoltarem un fragment d'aquesta història doncs tan bonica i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: Sin dirección.
1: Chequen, chequen, por favor. A ver, ¿cómo está el nutricio? Digues quiet. La pressió és normalíssima.
2: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots contar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: El senyal, a la gent el critica a les espatlles, però això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és, eh? No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni res. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el candelero más que nunca. No sé si va veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà. Anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí!
1: Aquí, Toni, que no em veus.
0: Toni,
1: que no em veus.
0: Ara. Ja està.
1: Ja estic aquí, ja hi he arribat.
0: Ja estàs per aquí, home, ja som aquí. Ja hem arribat. Escolta, Toni.
1: Ja sóc aquí.
0: Déu-n'hi-do, quin programàs l'altre dia a l'APM, eh? Arriba! Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'has vist, això, Toni? On s'has vist?
1: No sé, però jo crec que bé, és un regalo molt generós d'ells, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, que sí, no té que veure amb TV3.
0: No, jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, sincerament, jo, mira que he vist APMs, perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, eh? Perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a hospitalet i d'això, ja em treien. I m'han anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja, doncs, carismàtic de l'APM, sembla
0: ni,
1: ser.
0: Ni més ni menys.
1: Perquè m'han tret moltes vegades, però, bueno, això ja ha sigut el no de mas.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure.
1: Sí, això és massa, em deien, has superat les nostres
0: expectatives. Que bo, és brutal, jo crec. Que jo crec que no s'ho esperaven, eh? Toni, sí, que
1: Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més ni menys, Toni. Jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure al teu plató, però jo crec que van al·lucinar. O sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tommy?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Joder, con TVN,
4: ¿eh? Aquí está, un aplauso para Joel, que entra de nuevo. Se tira por el trapecio.
3: Vamos, ya no.
4: Venga, la batata.
2: Que se ha pegado. Ahora escucharé yo al trapecio.
5: Joel no sí. Se ha subido al trapecio bien.
3: Pues súbete tú.
4: ¡Qué bonito esto! ¡Qué
5: bonito!
0: Que m'estava rient jo sol aquí veient aquest moment. Ai, con el circo.
1: És com una bogeria, no? Com una bogeria.
0: De veritat, de veritat. Mira, en el YouTube, que jo recomano a la gent que ho vegi, que entri al YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni. APM, el crossover són quan dos sèries o dos programes se junten i hacen un programa conjunto. No?
1: I com ho esperaven.
0: Ho estava esperant la gent. Aquí la gent ho diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són ovis. És que la gent és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen.
0: Clar,
1: a la
0: exacte.
1: Tele, no, però que en el seu moment una vedet havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni menys.
1: O coses de molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no existeix.
0: Exacte, ja no existeix. Però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui, és...
1: Punk o punk?
0: Jo
1: com
0: crec
1: és
0: punk o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè,
1: a veure si ha
0: de... veritat, o sigui, i un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés, o no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja veuràs, jo m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Puyal, a que d'aquí re sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa del Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també. Que tenia que vindre, però
0: també. No.
1: Senyor director de Ràdio Orem.
0: Hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estand dels teus perquè aquí vindrem.
1: Però la vida és curta i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Perquè, si no, mira, ha marxat la Locomia.
0: Ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir, és que ho havia de dir, no? És que, clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant
0: per demà,
1: no hi ha el demà, ja avui.
0: No, ja l'avui, ni més ni menys. Però és que és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que a més també hi ha tot el tema de l'APM i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Doncs es veu que sí. Ah. Fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael,
0: sí,
1: també, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: ...fenomenal, també. Mm. Que em perdonin els que tenen fe, no? Perquè, bueno, van fer vestir de papa, però...
0: Va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec, i que, en fi, que mai me'n burlaria.
0: No.
1: L'espectacle és l'espectacle i que aquell moment pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé amb Pol Mainat.
1: Sí, és que clar, jo de repente...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Cerdà,
0: que
1: jo
0: sí.
1: Passava allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Cerdà.
0: És el fill de la Cerdà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir Ismael, diu, no ha salido nunca en la tele en este plan que ha salido aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius? Serà
1: que el setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes. Ost. Que ja tenia, va dir jo el setembre que tindré projectes. Ismael, no sé, però...
0: Oh, mira!
1: Doncs,
0: mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè, bueno, és un personatge amb molta història, És una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important i la família que el precedeix más de lo mismo.
1: Exacte, però vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare.
0: Sí, és que sí, atrau. Sí, el vaig veure per la pantalla quan parlaves i té un carisma, li vaig notar, una aura, molt especial.
1: Sí,
0: jo vaig notar.
1: La teva mare està aquí amb nosaltres, està aquí també,
0: sí,
1: està aquí.
0: És brutal, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent, i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls has guanyat per sempre.
0: Totalment, totalment, totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir doncs, coses de la vida.
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre doncs, un home que ha creuat amb patera doncs, no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre a vindre amb patera i passar el desert del Sàhara,
0: No, no, va ser...
1: L'Osman Humà,
0: Sí, que després, va ressorgir

0: bueno, és una persona que s'ha fet a si mateixa. La vida l'ha fet a si mateix després de totes les vicissituds i problemes que ha viscut a les seves pròpies carns, de veritat.
1: Bueno, però no ens posem bueno, sèrios, Toni, però, anem, que hi ha de tot en aquest
0: escolta,
1: programa.
0: Escolta,
1: senyors,
0: tant,
1: senyors, hi ha de tot, passin, comunant.
0: Escolta,
1: passin, sisplau.
0: Toni, què et sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció, perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrid entre APM i Toni Rovira i tu, perquè s'ho val. I els nostres oients no podien ser menys, que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens hem de prendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme i rient-se de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que, ai, jo que tinc por que no em facin un memo. Però quines tonteries. Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres y en polvo te vas a convertir y el polvo l'aire se lo va a llevar y no queda nada. Per a què tanta cosa, no? Per
0: Déu
1: què?
0: Mido.
1: Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-nos de repressions.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies,
1: un
0: Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons dintre.
0: Vinga, som-hi!

0: Però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai se prepara les entrevistes?
0: No, perdona, no és que no em les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpreses.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anàrem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora respostes.
1: Només n'hi ha una de guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, i és... Ara el problema de Toni Rovira i tu!
0: Toni Rovira i tu! I jo, i tu, on vostè qui és?
1: Joel, ja som al plató. Emotion Production Audiovisual Hub.
0: Emotions és el que tinc jo perquè la Toni Rovira ha complert la seva promesa.
3: Jo el que vull anar és a Toni Rovira i tu.
4: El dia que vinguis,
3: sí,
4: amb el pianista, cantaràs.
0: I sóc el proper entrevistat de Toni Rovira i tu. Toni Rovira i tu. I jo.
5: Hola. Com esteu?
0: Me llamo Joel.
6: Joel, i que guapo eres.
0: Bueno.
6: Si me ve mi marido a mí.
0: No, hombre, no. ¿Y si te ve qué?
6: Yo le digo que se aguante.
0: Que se aguante,
6: un
0: marido.
6: Así como tú.
0: Es que estoy bueno, ¿eh?
6: Hombre.
7: Oh, que una cosa más maca.
1: Que llechís la mà. ¿Mos renovarán la PM la temporada que ve?
6: Hombre, pues claro que sí.
0: ¡Pues claro que sí!
8: ¡Ay, si te pego! Ay, si te pego.
9: Jo fa 25 anys que vinc amb el Toni Rovira.
1: De què va vestida avui?
9: Ai, nena, pues de Úrsula. Bajo del mar.
1: Vostè d'on és, bici?
6: Alcaldessa. Jo de la Manxa. Sí. I més vale tenir una família a la Manxa que una Manxa en la família. Ah!

0: S'ha cagat. Que s'ha pegat. Ara pujaré jo al trapeci.
1: Joel, no sí. Se ha subit al trapeci bé.
2: Pues súbete tu.
3: ¡Qué fascista
4: és! ¡Qué fascista
3: és! ¡Qué fascista!
1: Toni, acabem ara el directe. Com ha sigut?
5: Bueno, podria estar millor, però bueno.
3: Què va,
1: per
3: home?
1: Per favor!
3: Què va, home?
1: Siga,
3: si ha sigut històric, això.
1: Es volem sortir! Sí.

Marxem amb la fúmiga, ja que vam ser presents al Canet Rock i molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi, quan em miren el... I amb la fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven al Canet Rock, ja que es retiren, nosaltres doncs ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols. Gràcies també a la gent que ens fa costat i a les emissores que doncs ens feu confiança. Sigues feliç, gràcies per tant. Res més, que vagi bé, adéu-siau.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
2: I ai, quin mal,
1: diu l'Armengol.
2: Aquest ull de poll...

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem a casa nostra, a Terres Catalanes. Més concretament, anirem fins a Sant Vicenç dels Horts per escoltar el més nou d'Albert Esteve, amb una cançó que es diu Un món millor, reivindicant així la necessitat de construir un futur més humà, sostenible i també compartits. Per tant, amb ell, amb Albert Esteve i Un món millor, comencem aquestes estrenes. Som-hi!

Aquesta és la cançó que ha obert avui aquest estrenes. Des de Sant Vicenç dels Horts ens ha acompanyat Albert Esteve i amb la cançó Un món millor, reivindicant la necessitat de construir aquest futur més humà, sostenible i compartit. Seguim en reivindicacions perquè ara mateix ens arriba el canadenc Bryan Adams amb la seva nova cançó 50 Fears, que és un himne al Canadà i en protesta contra el president dels Estats Units, Donald Trump, que constantment es refereix al seu veí com l'estat número 51 de la nació nord-americana. 50 First State és la nova cançó de Bryan Adams.

51st State. Aquesta és la nova cançó de Bryan Adams. I anem per una de les noves, i tornem a Catalunya, de Confinaps. És un projecte musical català creat i liderat per Francesc Aznar. El grup va néixer durant el març del 2020, coincidint amb la pandèmia i el confinament. Són originaris de Castellterçol, al Moianès, i així ens arriben amb aquesta, que es diu Vés per on.

Noves cançons que anem descobrint, com cada setmana, a través d'estrenes. Aquests són els Confinaps i la seva nova cançó, Ves per on. Una altra de les interessants novetats que compartim junts. Ara mateix anem amb una reconeguda banda australiana d'indie rock i Britpop que va ser formada a Sydney el 2012. Ells es diuen DMAs i la cançó que ens proposen és el Killing Time.

0: want it. Killing Time, aquesta és la nova història musical dels DMAs, una altra de les novetats interessants per aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Sara Roy, cantant i compositora catalana, nascuda a Manresa. Va saltar la fama durant la seva adolescència com a vocalista del popular grup infantil Macedònia i actualment destaca en la seva carrera en solitari amb cançons com, per exemple, aquesta que escoltarem ara mateix i que es diu Tant de poder parar el temps.
1: El teu

Tant de bo poder parar el temps. Aquesta és la nova cançó de la manresana Sara Roy, una altra novetat de la setmana. Seguim a estrenes i ara mateix anem per la veu de Erin LeCounts. És una cantant, compositora i productora britànica. Destaca per compondre i per produir les seves pròpies cançons, que crea amb un estil pop molt propi, com ho comprovarem amb la seva nova cançó anomenada De Cinema.

La veu de la britànica Erin LeConte, aquesta cançó que es diu De Cinema. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir una història que precisament, i valgui la redundància, està compartida primerament per en Nil Boladeres, que és del Baix Llobregat. Va començar com a saxofonista en grups com Trust o La Barraca, i també es fa acompanyar per Albert Martí, és del Poble Sec de Barcelona, és actor, músic i gestor cultural. Junts ens presenten aquesta història anomenada El Precipici.

És el ritme de Flory, el seu nom real és Florence Helen Arnold. És una cantant, compositora, model i bateria anglesa, nascuda a Bristol. És especialment coneguda pel seu estil de música pop electrònica i per haver estat la bateria del famós equip de producció britànic Xenomania. Flory és una altra de les novetats interessants de la setmana. Estrenes que et segueix acompanyant-te, siguis on siguis. Ara mateix tornem a Catalunya i ho fem precisament amb la veu de Tito Martí, que és un jove músic i cantautor català que destaca en el panorama del pop folk i la cançó d'autor. Tot i que va néixer a Mahó, a Menorca, ha viscut pràcticament tota la seva vida a Catalunya i actualment està molt arrelat a Castellfollit del Boix, al Bages. Aquesta és la seva cançó, La Parenta, Tito Martí.

Així ha sonat el més nou de Tito Martí, es diu La Parenta, una cançó que segurament farà el seu estiu en aquest 2026. Seguim endavant, ara mateix anem fins a Gran Bretanya de nou per escoltar el cantautor britànic d'origen nigerià, Jerup. El seu nou èxit es diu Forever Right Now.

Forever Right Now, aquesta és la nova cançó de Jerup, aquest cantautor britànic d'origen nigerià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu Eric Alès, nascut a Sabadell, és un cantant i actor sabadellenc que destaca per la seva carrera musical en què recupera l'essència del rock català. Aquesta és una mostra, es diu Em va ensenyar a volar.

0: ensenya a volar.
1: Eric Alès, aquesta és la seva nova cançó, Em va ensenyar a volar, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Com ho és? La tornada dels Take That amb noves cançons. Aquesta es diu Sweet July.

Sweet July, aquesta és la nova cançó dels Take That, la seva tornada aquest estiu del 2026 amb noves creacions musicals. Així els hem escoltat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ara mateix amb la veu d'Àuria Franch, que és una cantant i compositora originària de Navàs, al Bages. És especialment coneguda per haver viralitzat a les xarxes socials amb el projecte Com sonaria en català, amb el qual adapta i versiona èxits internacionals a la seva llengua, a més de compondre i publicar temes propis, com aquest, que es diu És meravellós.

0: És meravellós. Així sona Àuria Franc, una altra de les cançons interessants d'aquest estiu del 2026. Seguim endavant, es diu Madonna. Ella té nou disc des de fa res, qüestió de setmanes, i aquesta és una de les cançons que hi trobarem. Es diu Fragile.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.

Una altra de les noves creacions musicals de Madonna des del seu Confessions 2, aquest Fràgil, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja posa el punt i final avui amb Mariana Zarr. És una jove cantautora independent des de Montornès del Vallès. És coneguda per escriure cançons que converteixen en música sentiments. Per si vols tornar, és la cançó que avui posa el punt i final a aquestes estrenes amb veu i música de Mariana Zarr. Així acabem. Rebeu una salutació de Joan Soler. Us esperem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu. Saluts. Adéu-siau.